0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: find me.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
3: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a iCat. FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Les 8 en punt. Tothom amunt. Comença els experts amb Roger Seró. AICAT.
1: Fem una pausa. Cada dia un convidat als migdies d'ICAT.

0: Cantarem, la ballarem i ens posarem la tovalloleta al costat d'en Joan Dausà i el nostre estimat Mama Duixa, que ens canten Papi, posa-la al disc, la cançó estiuenca que ha publicat per tal efecte en Joan aquest 2026. Ara són les 8:02, què tal, oients, com esteu? Oients i cats, bon dia a tothom. Engeguem el programa d'avui, els experts d'estiu. Cada dia de juliol fins les 10 us despertem amb música i mil històries, també amb la companyia d'en Sergi Ruiz. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I a aquesta hora ens interessem per la previsió del temps per avui. Quin dia ens depara, Jofre Genuer? Bon dia.
2: Bon dia, doncs avui dimarts esperem que el sol domini arreu del territori. Pocs canvis en aquest sentit. Les temperatures que guanyen alguns graus, sobretot a l'interior, cap al Pla de Lleida, 38, o potser algun primer 39, i poca nuvolositat. De fet, potser de cara al vespre o a l'acabar el dia hi hagi presència d'alguns núvols baixos al voltant del Camp de Tarragona, però seran fenòmens molt puntuals. Tarannà, que es mantindrà al llarg de la setmana, i també aquest de que les temperatures diurnes doncs vagin guanyant graus i la calor vagi també guanyant terreny.
0: Gràcies, Jofre. Les 8:03. Avui, oients, parlem amb vosaltres de lectures estiuenques.

0: tema llegir a l'estiu. Què esteu llegint ara? Per exemple, Sergi Ruiz, què tens obert a la tauleta? Bé, tauleta de nit no, a sobre. El llibre es porta a sobre.
1: A sobre. Ahir em vaig comprar, i és el que començaré ara, el segon de la trilogia del mag de Terramar, de la Úrsula K. Le Guin.
0: Les tombes de Tuan.
1: Sí, correcte. I aquest estiu he llegit bastant. Em vaig llegir abans d'acabar vacances, pràcticament, per Magel. Després a Project Hail Mary per mirar la pel·lícula, que encara no l'he vist.
0: Jo faré el mateix, tinc el llibre a casa i ara veuré la pel·li al setembre.
1: Passa bé el llibre.
0: Sí, vale, ens posem d'acord. El primer del mag de Terra Mar suposo que et va encantar.
1: Sí, em va encantar.
0: Llibre potser del millor que he llegit de fantasia. I la subpregunta és la següent.
1: I em falta un, perdó, que és Crispetes de matinada de la Regina Rodríguez.
0: Mira, el grup de xat hi ha gent rajant d'aquest llibre, pots entrar també a discutir amb els oients. Hi ha una que diu almenys em va fer riure, aquest almenys que pots col·locar com a prefix.
1: Passa també rapidet.
0: Tu, per formes, a l'hora de llegir, o és que portes un llibre a sobre? Perquè a mi em diuen, Roger, que per 3 minuts de metro no cal. I dic, no el conec, què m'està dient, no? No estic performant, jo és que aprofito per portar un llibre a sobre i 4 minutets sempre estan bé.
1: Sempre porto algun llibre a sobre i intento treure també per una cosa que estic intentant, que és desenganxar-me del mòbil, doncs, per substituir, tenir alguna cosa a la mà, agafes el llibre i aquests 3 minuts de metro ja no estàs amb el mòbil.
0: Mira, si és fàcil, és com això.
1: Sí, sí. Jo també, ni que sigui mitja línia.
0: Jo també miro al metro, tu mires que llegeix l'altra gent, jo sempre.
1: És que al metro veig més gent amb el mòbil que llegint.
0: El que vaig llegint, si cal, m'acotxo i alguna vegada m'he estirat a terra de forma molt ridícula per mirar una portada dissimulant, I alguna vegada, no sé qui m'he pensat que sóc, els dono els nou approvals. Els miro la cara i faig així amb el polze, en plan, ok.
1: Què és el que més t'ha sorprès que algú llegís al metro?
0: Estic obert a tot. Mira, hi ha un oient que diu que al seu costat fa 4 dies hi havia una persona llegint l'autobiografia d'Elon Musk.
1: I diu que va
0: rebre una trucada de telèfon i que era molt conseqüent. Es pensava que era un tio ja ric, un magnat. Bé, anem amb les respostes. L'Alexandra, la nostra oient, admet que fa fotos performàtiques perquè diu, mireu, aquesta foto me la vaig fer just ahir. Què veiem a la foto? Que és en una platja. Doncs és els pauets de l'Alexandra, els pauets nus a la riba de la platja, amb les ones a punt de tocar-li els ditets del peu i sostenint un llibre que es vegi directament a la càmera. Per tant, efectivament, no estava llegint.
1: Sinó que estava... És performàtica.
0: És el llibre Amics i llibres a Jimbocho. Aquest és el títol de l'autor japonès Satoshi Yagisawa. L'Anna Faco, mira, Sergi, és de les nostres. Diu, jo no llegeixo amb voluntat performàtica, és que aprofito qualsevol moment.
1: Correcte.
0: Portar un llibre a sobre.
1: Sempre va bé.
0: I fins i tot, jo trobo que tu i jo, Sergi, no arribem a aquest extrem, diu l'Anna, a la primera hora del matí vaig a la feina, els carrers estan buits, no puc jugar amb ningú, vaig llegint. I diu, sí, sóc extremadament xafardera amb el que llegeixi la gent. Sempre em fa aixecar el cap, mirar quin llibre porta la gent, per exemple, el transport públic.
1: Hem de dir que quan tu i jo venim cap aquí és molt aviat al matí, com per connectar la neurona, com a mi.
0: Jo vaig en bicicleta, sí. En David, el nostre oient de Madrid, que efectivament té catalanitis, la fa valdre i diu que està llegint el llibre Segui per al foc d'en Jair Domínguez. I la Mireia, la nostra oient, obre el gran meló del Dark Romance.
1: Ui, què és això?
0: I del... No saps què és?
1: No, hi he entrat aquí.
0: El que està de moda entre els adolescents, que és llegir llibres no aptes per a ells, on hi ha relacions tòxiques.
1: Li ha sortit, perfecte.
0: Li ha sortit un il·lus competidor, que és el Clean Romance, que és igual que l'altre, però sense el que atrau els adolescents, que és la part de Dark.
1: Que s'ha fet potser una mica sempre, perquè Crepúsculo era també Romance i...
0: No, és que Crepúsculo no, que és ascendador. El Dark Romance és més extrem.
1: D'acord.
0: Mira, deixa que llegeixi el comentari de la Mireia, preocupada perquè la seva filla i les seves amigues tenen el gust per la lectura per aquests llibres. Diu, està enganxadíssima aquestes novel·les romàntiques, vaig haver de fer un curset accelerat per saber quines sí pot llegir i quines no. Al final crec que era cap podia llegir-ne. I diu, sabeu que ara la moda és posar-li tot de pòstits, de colorins, que les comenten, les subratllen, fan dibuixets al voltant. Per exemple, en cita com a títol Los chicos de Tomen. És una sèrie que llegeix la seva filla i totes les seves amigues. Diu la Mireia, jo ho trobo una merda, he d'estar tota l'estona explicant què és una relació sana i què no ho és. Tenen gairebé 15 anys i estan totes amb això, devorant totxos, autores que no són per la seva edat perquè són eròtiques, xungues, i les nenes no tenen edat per discernir. I insisteixen en això, que fliparíeu amb els colors específics i pòstits que posen segons el passatge.
1: Carai.
0: O el sentiment que els suscita. I a dintre hi posen també tot de dibuixets i subratllen amb coloraines. Li respon, ja que està preocupada aquesta oient, li respon la nostra bibliotecària juvenil oficial, la Thaís, que li diu, això de Dark Romance, clar, recomana els Faura, que és Clint Romans. De fet, en parlàvem aquí.
1: En vam parlar la setmana passada.
0: Sí, amb la seva autora, i diu que sí que és per totes les edats. La Marona, tinc una neboda que em farà 15 i va demanar que li regalés el llibre Kiss Me, Prohibido Enamorarse. Però em fa por, perquè promou relacions a poc sanes. Teniu referències d'aquestes? Jo sí que vaig llegir Crepúsculo, diu la Marona, clar, que Crepúsculo és més fluixet. O també mirava Trulot i he sobreviscut, però clar, tenia entre 18 i 20 anys. Potser és aquest, una mica el marge d'edat, que siguin una mica més grandetes. La següent oient, dient l'Uyer, en aquest cas en Rubén, diu, la meva filla adolescent llegeix, doncs, marranades d'adolescent. I en Rubén, que és traductor i diu, a la meva filla li va fer molt poca gràcia saber que un llibre que estava llegint l'havia traduït jo. Per tant, jo com a pare ja sé exactament què estava llegint. I com a persona està llegint en Rubén El jardí adormit de Carla Gràcia. En Rafa hi torna, la meva filla de 15 anys, tothom té fills de 15 anys, ja, els oients dels experts, tots van ser pares a l'any
1: 2011.
0: Diu, igual amb el Dark Romance, triant els colors dels pòstits i tot el llibre ple de pòstits de colorins. És una moda encantadora perquè està enganxada a la lectura. L'Emma diu, la meva filla n'ha fet 17 i han passat d'aquesta etapa de totxos. Al principi pensàvem que bé que s'ha enganxat tant a la lectura, després vam veure que era supertòxic, però se'n va cansar. Clar, ja n'ha fet 17. I diu, li vaig preguntar, com és que no llegeixes la merda aquesta tòxica? I diu, és que em semblen novel·les molt tòxiques. Suposo que arribarà una moda en què les adolescents, ja 17-18, es posarà de moda dir que ja no t'agrada.
1: Segurament.
0: També és molt adolescent, això.
1: Com també va passar una mica amb el fenomen Crepuscle, que quan vas créixer una mica vas dir, val, això és millor que ens n'allunyem una mica.
0: L'Ester diu clarament, no són per adolescents, hi ha escenes molt pujades de to. Aquesta saga que dieu de just el que hem dit abans,
1: És una mica 50 sombres de Grey, però per adolescents.
0: Sí, però per no adolescent. Aquesta que ha dit a los chicos de Tomen, que llegeixen moltes noies i també nois adolescents, l'Estera ens comparteix una guia que es diu Guia Spicy, que et diu clarament que és per majors de 21 i et diu quins capítols i quines escenes hi ha els moments més picants. Una guia que no sé si és pels lectors, pels fills o pels pares.
1: Crec que és més pels pares,
0: tothom queda informat. A veure, anem a les persones adultes. La Mireia està llegint Una dona de la teva edat, de la Gemma Palà. La Miau està llegint Papallones negres, us el vam recomanar aquí. Diu, mira, m'han fet el regal per Nadal. És un llibre sobre el setge de Sarajevo, molt, molt emocional, sobre la guerra dels Balcans, anys 90, i li està encantant. I també Els desposseïts d'Úrsula K. Le Guin, per mi el millor llibre de l'Úrsula K. Le Guin, el tens aquest?
1: No.
0: Jo començaria per aquí, segur. I si afegeixen al debat l'Emmanuel, que també s'ha llegit Papallones negres, l'Àngela, que diu Papallones negres, per mi el millor llibre que m'he llegit en molt de temps, o en Jordi, que ja se l'havia pillat, Papallones negres, i diu que se'l començarà el següent veient quin èxit té amb aquestes oientes. En Sisu ens comparteix un parell de còmics d'en Dec Bagder, entre ells Mi Amigo Dahmer, per mi va ser el millor còmic del seu any, a més teniu la peli i la sèrie, el True Crime, que es va fer ben fosquet. La Thaís hi torna amb la versió adulta d'ella mateixa, ara ja no com a no bibliotecària i no mare, sinó com a persona que llegeix, i ens posa una foto d'Instrucción de novicias, el llibre de Blacky Books que publiquen les autores del podcast, les presentadores del podcast Les Hijas de Felipe, i també ens en posa una altra foto d'un que us vam recomanar aquí, La silenciosa tragèdia d'un calent mental qualsevol, de Giordano Andriola. Si voleu un llibre ben incel, ben guarro, amb un protagonista ben horrible i espantós, jo vaig riure moltíssim. I anem avançant, perquè la llista és molt llarga, no els podrem dir tots. Mira, en Xavier Valls està llegint Marsol de Gat, de Curbonegut. Guai, sempre Curbonegut. A Carla El Mazmorrero, aquest ha arribat, la info?
1: No.
0: A mi m'ha arribat per diverses bandes. Jo potser me'l pillaré l'estiu. En Xavier se l'està llegint. Un llibre de Matt Dinneman. Diu, és molt divertit, es planteja com un videojoc de supervivència mitjançant la millora d'habilitats i recol·lecció d'objectes. És a dir, pels roleros us encantarà i per la resta pinta de ser bastant divertit. I diu que ara que ha sortit Dune en català, gràcies a Dune Llibres, ja se l'havia llegit en castellà fa anys, ha tornat a començar la saga i que continuarà amb el Messies de Dune, que també està en català. Bé, doncs anem als àudios, són les 8 i 12. Avui volíem parlar només de llibres, una cosa que fem sovint amb nosaltres i tots us instem a que entreu al nostre grup de WhatsApp perquè hi ha un munt de recomanacions, un munt de captures i un munt de debats, sobretot oients preguntant-se als altres què llegir, per què t'ha semblat tal llibre. Doncs comencem els àudios que volem sentir avui, que ens envien els oients, amb una mare, la Mireia, que li pregunta, tornem al meló del Dark Romance, una mare, la Mireia, li pregunta a la seva filla, l'Aina, tot aquest rotllo de customitzar, què onda, amb els colors cookies dels llibres, llibres totalment tòxics, de relacions dominants. Sentim-les.
2: Aina, els colors, els pòstits, per què són? Van amb referència a la tapa, amb què ho fas?
3: Tu tries, els teus pòstits tries en blanc.
4: Del rotllo.
3: Quins van amb la tapa? Sí, els mateixos colors que la tapa. Però hi ha això, el teu gust, ja. Hi ha gent que ho fa en plan...
4: Del ròtil.
3: Els pòstits tu pots ficar. Hi ha gent que fica emocions, pues, tipus les emocions que li causen. Pues,
4: doncs.
3: Agafes el rosa per alegria, el blau per... i aquestes coses. També hi ha gent que ho fa tipus així com random.
4: Atzerós o adventici.
3: Si no, el que jo faig normalment a totes les mesures és com per personatges. Bueno, depèn.
5: Bon dia, experts. Acabarem el mes. M'he llegit La vegetariana, de Han Kwang. La pacient silenciosa. Mort, de Terry Pratchett. I El joc del silenci, de Gil Prat...
6: Prats sobre roca. Com acabo d'acabar avui, demà començaré El segador de Terry Pratchett. I després, quan acabi, m'agradaria llegir Tan poca vida, que espero que em regalin pel meu sant. Va, una abraçada.
7: L'altre dia vam anar a la biblioteca i el nen va agafar un llibre a la secció infantil. Aquest manga, perquè ara llegeix manga. I es diu Maison i Coco. Bueno, diu, hòstia, ja me l'he llegit, m'agrada molt. Miro, el fullejo d'una mica, i clar, surten dibuixos una mica eròtics, no gaires, però una mica, i a part que la història va d'històries d'amor. Llavors, clar, vaig anar a mirar, me'l vaig llegir tot, per veure aviam si era apte per un nen de 10 anys, i vaig veure que no. Però la gràcia no acaba, i llavors m'he hagut d'agafar el segon perquè m'he enganxat a la merda aquesta de còmic, però bueno, sí, coses que passen.
8: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Els camins de Sopa de Cabra, aquí transformats en aquesta cançó titulada Camins, somnis i promeses, amb en Gerard Quintana i també la Su. Ara passa un minut d'un quart de nou del matí. Anem a Mataró.
1: I quina sort tenir el Maresme i la gent que ens ha envoltat.
0: Ahir era festa grossa, de fet, Santa Urània i Santa Sempruniana.
2: Gairebé, era Juliana i Santa Sempruniana.
0: Era ahir mateix, i de fet ahir mateix van actuar a casa els Tallets com a grans protagonistes d'aquesta nit passada a les Santes de Mataró, una festa major que, Sergi, ja encara la recta final.
2: Encara la recta final, però avui, ara en parlarem, hi ha un dels actes que a mi més m'agraden, perquè molts mataronins aquesta nit cridaran No n'hi ha prou. Ara us expliquem de què va això, però ahir, com dèiem, va ser un dels dies grans amb el Castell de Focs. Però encara queden, això, avui i demà, dels actes més potser genuïns d'aquesta festa major mataronina. Si sou esportistes, de fet, teniu 43 minuts per posar-vos la roba d'esport, perquè ara a les 9 començarà la cursa popular de les Santes, i a partir de les, de fet, de 12 hores més tard, a les 9 del vespre, tindrem el Ball de Dracs amb el Drac i el Dragalió fent d'anfitrions, en aquest cas, del Drac Capellà i del Drac Josà d'Horta, del barri d'Horta de Barcelona. Recorreran una mica el centre de la ciutat mataronina en aquesta cercavila de foc, i just a l'acabar, a les 11 del vespre, tenim al Parc Central de Mataró el Ball de Requisits amb la principal de la Bisbal, que sempre passen per les Santes de Mataró.
0: I un beuratge... Perdona, això dels requisits?
2: Ara t'ho explico. Perquè, o sigui, per una banda, hi ha un ball, és com una festa típica d'embalat, de festa major, que es fa el Ball del Fanalet, el Ball de l'Escombra i també el Ball de Rams, però és l'únic dia a l'any a Mataró on podeu tastar la Juliana, que és una beguda amb una recepta secreta que només sabem que porta una mescla de fruita, sobretot maduixa, perquè la veiem bastant de color rosa, licors i textures... I jo l'he tastat cada any que he anat a les Santes i està deliciosa. Això sí, no la podem fer a casa perquè només es pot fer aquest dia i la recepta és bastant secreta. I a les 2 de la matinada hi ha el No n'hi ha prou, és a dir, que s'acompanya a les figures de la ciutat, a la família Robafaves, és a dir, els gegants, la Momerota, el Drac, el Dragalió i també l'Àliga, a dormir per últim cop i acomiaden, de fet, en Robafaves així.
0: No n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Atenció, Sergi, tenim una última hora des de Mataró. Ens escriu en Joan, oient que deduïm que és oriünd de la capital del Maresme, que diu, estic anant a la cursa. Hi ha una cursa popular, entenc?
2: Sí, és la que hem dit ara a les 9.
0: Doncs mira, ens envia una foto que és un selfie dintre un cotxe, però vestit d'esport, en plan preparadíssim. Vaig de camí a la cursa. Afegeix Glòria a la Santa.
2: Glòria a la Santa, sempre.
0: Diu, molt recomanable el No n'hi ha prou. Sembla que després de la cursa aquesta nit anirà a fer farra, millor que al revés.
2: Sí.
0: I diu, diu que mola molt el No n'hi ha prou, que ens acaba de dir en Sergi, perquè diu, és, diu l'oient, en Joan, és com la Patum, però sense tanta gent. Visca la Juliana, està boníssima. I diu, jo li he dit, i l'altre sant, es refereix a la beguda.
2: Sí.
0: I jo li he dit, jo com a ignorant de temes del Maresme, li he dit, i l'altre santa? I diu, l'altre santa no té beguda. És així.
2: És així.
0: La beguda de la festa major és
2: la Juliana.
0: Santa.
2: Va, sí, okay. És la Juliana. I això que dèiem del No n'hi ha prou, si veieu imatges, de fet, a 3Cat, a la plataforma, trobareu fa uns anys el programa Som Únics, condit per l'Espartac Parant i els tiets, com fan tot aquest No n'hi ha prou, és la gent envoltant les figures, però molt a prop. Això que sentíem amb el Virolai és ja acabant el No n'hi ha prou, que és tothom envoltant en Robafaves, que és el gegant principal de Mataró, que per cert la gent li crida guapo, he vist que li llencen sostenidors i també xumets als nens petits. Sí. Sí, o sigui, és com el sex símbol de Mataró en Robafaves.
0: Sí, és com una...
2: És com un gegant vestit de cavaller, per fer-nos una idea.
0: Molen aquests rituals simbòlics, segurament ve d'algun lloc de llançar-li xumets, és perquè, no sé, els teus nadons creixin sants o alguna cosa així.
2: Segurament. Doncs això, avui que hi ha aquest No n'hi ha prou...
0: Ara que bé, perdona, allò de, si competeixes amb algun ritus andalús de llançar el teu nadó a una verge, visualment guanyen ells, però potser aquest és més simpàtic d'entrar.
2: És més maco. Sí. Però gent cridant-li guapo en Robafaves és, vaja, de primer de ser mataroní. I demà és la traca final, literalment la traca final. Primer hi ha la cercavila, un quart de vuit del vespre, per anar a tancar les figures, a portar-les al lloc on descansaran la resta de l'any, a Camp Marfà. I a mitjanit hi ha la tronada, que és com una mena de mascletà al Parc Central, i després hi ha l'últim ball amb l'espateca final. Però el que a mi m'encanta d'aquesta cosa és que són megaconstruccions, i això que ens ho digui el nostre oient,
0: en Joan, sí.
2: Cadires plegables, que quan jo estava treballant per allà a Mataró eren amb cadires de fusta, les he vist de plàstic, però amb cadires plegables, i t'intentaré fer buscar una foto, però construccions de metres d'alçada.
0: Però això està regulat o és en el sol?
2: No, això és la gent que va per allà i va agafant les cadires que queden pel parc central d'altres actes.
0: Fan piràmides.
2: Sí, perquè jo hi he participat d'això i van fer un iglú gegant que fins i tot l'alcalde de Mataró, David Bote, que és una persona bastant alta, el van posar allà al mig i quedava petit al costat de la construcció que van fer.
0: Sí, són polimorfes, no només piramidals.
2: Es pot fer el que vulguis.
0: Un iglú, es pot fer hexaedres, també.
2: Correcte.
0: Vale.
2: És, bàsicament, agafar cadires, apilar-les d'alguna manera per fer alguna superconstrucció.
0: Em mola, sobretot el que has dit, és que m'agrada molt quan les traques finals són literals, és a dir, hi ha una traca de pirotècnia. És
2: correcte.
0: Com si fas un pastís i a sobre li poses una cirereta i dius, és això.
2: És una cirereta.
0: No és una metàfora.
2: Correcte.
0: Mira, més oients de Mataró, com ara la Núria Solaní, que diu que li encanta el No N'Hi Ha Prou, sembla que és com l'acte central, eh? Què mola més, el comptar fins a 15 o el No N'Hi Ha Prou?
2: A mi el No N'Hi Ha Prou, perquè més és allò com ja a les dues de la matinada és davant de l'Ajuntament, és tothom molt lluny, tampoc hi ha molta gent, que el desvetllament sempre està planíssim de gent, és el desvetllament és això, comptar fins a 15, baixant la riera amb els gegants, amb la família Robafaves, i per mi potser és aquest punt més íntim, però més sentit, i a més és una celebració que no és que vingués de mil·lennis enrere, sinó que fa potser uns 20 anys, ara estic dient la xifra així de memòria, van ser gent de la ciutat, gent de la cultura popular, que va dir, ostres, volem que hi hagi alguna cosa més l'última nit de Santes.
0: El No N'Hi Ha Prou.
2: I es van inventar ells el No N'Hi Ha Prou.
0: Joan, perdona, Sergi, perdona. Última hora, en Joan, de Mataró, diu, això de les construccions amb cadires, m'ho vaig inventar jo.
2: Epa, tenim el...
0: Diu, jo amb el meu amic Guifré Peguera, va ser l'any 2009, van començar a fer-ho, els de seguretat ens perseguien perquè les desmuntéssim, clar, és el primer que he pensat jo. I diu, i anàvem corrents a l'altra punta de la plaça a fer una altra construcció amb cadires de plàstic. L'any següent ho vam tornar a fer i molta gent s'hi va sumar. Així neix el... Així neixen les tradicions.
2: Correcte, doncs.
0: Fent coses perilloses, fora de la llei, perseguides pels guàrdies de seguretat.
2: Doncs la meva enhorabona, perquè és una de les grandíssimes idees i de les millors coses de la Santa.
0: Gràcies, Joan, per afegir una cosa divertida al folclore català, que és fer construccions, de quan estàs tornant a casa borratxo, de cadires que et trobes per allí pels bars, amb motiu, doncs, també hi posen cadenes.
2: Mira, per cert, que no va ser un mataroní, va ser un argentoní.
0: Mira, un poble proper. Joan, explica'ns què mola més, la festa major de Mataró o el teu poble, que teniu un museu de cantis.
2: O la Garrinada, que crec que és la festa major d'Argentona.
0: De fet, és, crec que és la setmana que ve.
2: És d'aquí res.
0: Sí, i ara Ludwig van. Joan, a partir d'ara ets el corresponsal oficial d'Argentona. Va, que són les 8:24, és tardíssim. Volem sentir més música, a part despertar-vos aquí els experts d'estiu, cada dia fins a les 10, amb la música de formacions com Black Kids. Això es titula I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you.

0: that.
1: I know most of you don't remember me. But I know all of you.
2: Les 8 i 27, aproximadament a aquesta hora justa, ahir mateix, aquí en directe, sentíem la crítica experta que ens enviava un oient sobre l'Odissea, la pel·li d'en Nolan, i us recordàvem que sempre ens encanta que ens envieu les vostres crítiques cinematogràfiques. Doncs un altre oient, avui en Xavier, és un oient que el seu rotllo és He-Man i els màsters de l'univers. Sempre ens ha dit, és molt el meu rotllo, és el meu tema. De fet, quan es va estrenar a sales, estava emocionantíssim, i ara que ja ha arribat a plataformes i que en Xavier ja està versat en el tema, ja porta un hype de fa mesos, ha aprofitat per regalar-vos a vosaltres, co-oients seus, la seva crítica d'aquesta pel·li que ja ha arribat a portals, la nova de He-Man i els màsters de l'univers. Sentim en Xavier.
3: La meva crítica experta de He-Man i els màsters de l'univers arriba a les plataformes, concretament a Amazon Prime.
4: This is my home. I'm gonna fight for it.
3: Comença prou bé, amb molts ninotets. Bèstia, Ariet, Fisto, Eternia molt espectacular. I la història, tot i que és molt simple, és suficient per a un blockbuster d'estiu. Té alguns homenatges, barra plagis, El retorn del Jedi, Robocop... Problema. La pel·lícula és massa llarga i té massa humor. Al principi, els acudits fan gràcia, però a mesura que la trama avança, tota l'estona se n'estan fotent dels seus personatges i això va en detriment de l'èpica. Hi ha bromes que semblen agafades d'un capítol del Doctor Slump. Intenta recuperar els codis de la sèrie d'animació dels 80, que a mi això no em funciona, i en altres moments vol ser més èpica i més seriosa, com l'adaptació del 87 protagonitzada pel Dolph Lundgren. I tot el conjunt no acaba d'encaixar. L'Skeletor, lamentable, molt cutre, i sembla tot digital. Però es veu que al darrere hi ha el Jared Leto, així que bé.
5: Tu t'agatxes i jo te la meto.
3: Ens ho haurem de creure. I a la lluita final, el He-Man i l'Skeletor semblen més aviat el Goku i el Freezer lluitant al planeta Nara.
6: He-Man i Skeletor luchan por los secretos de Eternia.
7: Se t'acaba d'aterroritzar l'univers, Freezer.
3: I em queda amb la pel·lícula del 87.
8: Sí.
3: Potser li faltava pressupost, però crec que tenia molta més èpica i el toc just d'humor.
9: Vale.
3: I no era tan llarga. Prou de fer pel·lícules tan llargues.
9: Vale.
3: Que no cal fer pel·lícules tan llargues per explicar una història així.
9: Vale, vale, vale.
3: I recordeu, experts,
10: buen destino.
3: I pels amants dels videojocs, properament ha de sortir un videojoc que es diu He-Man and the Masters of the Universe Dragon Pearl of Destruction. Aquest joc sortirà per a Play, Xbox, Nintendo Switch, PC. És un beat'em up, tipus Streets of Rage o Double Dragon.
11: Molt bé, moltes gràcies. Que tinga bon dia.
3: Sembla ser que aquest joc havia de sortir a l'abril, però es va endarrerir perquè encara no el tenen prou acabat i no em queda clar si sortirà a l'hivern o aquest mateix estiu. Per les imatges que han sortit, el joc té molt bona pinta. Recrea bastant bé la sèrie...
2: Gràcies, estimat oient Xavier. Ara són just 8:45. Mira, t'hem hagut d'interrompre perquè eren 8:15. No ens ha quedat altra, així que actualitzem-nos. A Sergi Ruiz, què cal saber per avui? Què és dimarts, dia 28 de juliol?
12: Doncs mira, notícia d'última hora, perquè fa poca estona s'ha aixecat el confinament de les 60.000 persones dels pobles afectats a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per l'incendi que crema des de dissabte. Aquesta nit les actuacions dels bombers han aconseguit millorar la situació sobre un foc que ha cremat més de 8.000 hectàrees. Ara continuarem parlant de focs, però aquest matí també ens hem despertat amb una notícia que no ens esperàvem, i és que el Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. D'altra banda, tornem ara sí als incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant però no avancen tan de pressa. Els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan es preveu que hi hagi un canvi de temps que pot tornar a complicar encara més la situació. Les flames ja han arrasat a més de 75.000 hectàrees i hi ha més de 40 municipis evacuats i 93.000 persones confinades o desplaçades. I a França, l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica, que apunta a una pujada de les temperatures. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. I acabem, en aquest cas, en plan interna política i educativa, perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, atribueix a un error tècnic el desgavell de les proves PISA i admet que, tot i haver-ne tingut coneixement el mes de març, encara no saben què va fallar exactament. Ho ha explicat aquest dilluns en una compareixença al Parlament. La principal hipòtesi és que la coincidència entre les proves PISA i els exàmens de final d'etapa hagués generat confusió als centres. De fet, el 23% dels alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge similar al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
2: Dos minutets que passen de 8:45, Sergi, que no t'esperaves saber avui.
12: Que ha caigut un meteorit sobre una casa d'Alemanya i ha deixat un forat de la mida d'una pilota de futbol, no per
2: el,
12: sort.
2: No és el forat de Texas? El forat no és a la mida de Texas?
12: No, d'una piloteta de futbol. I el meteorit, he vist una imatge, suposo que ja estava allò fragmentant, però era petitó. No hi ha hagut ferits, tot i que l'edifici en aquell moment hi havia gent. Va passar diumenge cap a les 7 del vespre a Coblença i, de fet, el llampec del xoc es va poder veure des de gran part de l'oest d'Alemanya i el meteorit que va creuar gran part d'Europa es va poder veure a França, Bèlgica, Països Baixos però i era, Luxemburg.
2: Era meteorit o és una nau que realment hi anava algú dintre?
12: Fins on sabem era meteorit, però saber què amagava aquest meteorit.
2: El Dani creu que és Superman, òbviament jo trobo que serà més aviat Son Goku, o sigui que, bueno, no, al final és una mica el mateix. Bé, i el He-Man també, no? Realment, o sigui, l'envien d'un altre planeta per
12: tot
2: salvar.
12: Tot ve d'un altre planeta, sempre.
2: Vale. Guai, ara anem al titular d'esports.
12: Que el Barça ja és a Anglaterra on farà estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treballar al marge i l'Espanyol, que viatja aquest dimarts també a Anglaterra, ha cedit al lateral Jorge Salinas al Màlaga. I acabem amb el Girona, que ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. Serà la desena temporada defensant la samarreta del conjunt gironí.
2: I el temps que farà avui?
12: Domini del sol amb temperatures una miqueta més altes i la calor que encara es mantindrà en valors normalitzats i com a molt de manera puntual es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre. A l'acabada el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
2: I ara seguim amb els Ginestar, ara que són les 8:34, aneu traient el mòbil, que avui regalem dos llibres que tenim aquí sobre la taula i els regalarem al miniquiz que jugarem ara de seguida. Per ara,

0: Escoltes ICAT.
1: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
2: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: T'has aturat avui?
4: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
5: Una pausa.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT. Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
6: ICAT no tanca la finestra a la cultura i l'humor al mes de juliol. Els experts estiu, cada matí, de 8 a 10.

0: Les 8 i 38 minuts, hora de jugar. Us hem dit al grup de WhatsApp, si no hi sou, entreu-hi, oients, que és superdivertit, i més avui que es parla de llibres, hi ha mil recomanacions. Us hem dit al grup de WhatsApp, voleu que vingui la Laia a fer de role master en directe al mini quiz, i hem exigit gifs i emojis de lluances. Tenim la Iria, que et posa com dues mans així a l'aire, com en un concert, en plan adoro el cantant.
1: Per què demanes aquestes coses, tu?
0: Espera, Laia, que encara t'hem convocat.
1: Ah, perdó, però és que no. L'interpel·lava.
0: L'Emmanuel posa un gif de seguiment sec al líder, ja que veiem un munt d'ànecs seguint l'ànec líder. La Cristina Monconill posa una senyora emocionada alçant la mà, que deu ser la típica senyora que està en una missa gospel, però hi ha gospel d'aquell sectari, no? En plan que la gent se sent posseïda.
2: Creus que amb tantes floretes haurà vingut avui la Laia Vidal?
0: No sé, a veure si la podem invocar. Una en Salva posa un ninotet d'aquells molt cute, molt bufó, molt kawaii, que està fent un ritual satànic amb una estrella de 5 puntes a terra amb espelmes, no? Intentant invocar la seva idolesa. En Jordi, un gif d'una ouija, i clarament estan seguint els ditets, com que la ouija acabes posant el que tot dona la gana, estan anant a la L, a la A, a la I, a la A, de Laia, i en Jordi que diu bon dia i ja està. Bueno, no serà gràcies al Jordi, però gràcies als altres et convoquem. Laia, aparell!
1: Hola! Oh! Us he de dir que, encara que en Roger us faci aquestes coses, jo hauria vingut igualment perquè m'hi vaig comprometre, bé, per tant, no patiu, eh?
0: I aquí fa satanisme i aquí fa trencar la màgia, que és la Laia.
1: Sí.
0: Els que vulgueu seguir llançant-li floretes ja sabeu on fer-ho.
1: No,
3: afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Avui, Laia, el miniquiz sobre quina de les belles arts?
1: Sobre llibres.

0: I com bé sabeu, la paraula llibre deriva de la paraula llatina liber libri, que és la paraula que es feia servir a l'època de l'Imperi Romà per referir-se a l'objecte que avui en dia coneixem com a llibre. Tenint en compte la terminació del liber libri, podem deduir a quina declinació pertany, a veure, nois?
1: A la segona declinació.
0: Exacte, és correcte. Doncs, ja que has anat tan ràpid, Roger, em podries dir el genitiu plural de liber libri?
1: Librorum.
0: Molt bé. Ara imagina't que ets un íber irreducte que vivies tan tranquil amb la teva tribu de cossetans quan vas patir la invasió romana. Aleshores, molt educadament i amb la seva llengua, naturalment, els vols dir als romans que se'n tornin a casa seva. Com ho diries?
1: Romanes eunt domus.
0: Home, molt malament, Roger. El que has dit vol dir gent anomenada romans marxar la casa. No has fet servir el vocatiu romani ni l'imperatiu ite. I a més, marxar implica moviment, així que domus l'has de dir en acusatiu, domum.
1: Ah, domum, esclar.
0: Ah. Per tant, la resposta correcta és romani ite domum. No has de practicar més, Roger?
1: Vale, d'acord. Bueno, s'ha entès el que volia dir, però no he quadrat cap declinació.
0: Ah, exacte, vindria a ser això. Va, tornem al llibre. Com bé sabeu, el llibre és un objecte que serveix per llegir, que s'obre per la coberta, per anar passant pàgina d'esquerra a dreta fins que arribes a la contracoberta. Fins aquí, tot ok. No obstant, hi ha algunes cultures que el primer dia no hi eren o no ho van entendre i pobres llegeixen a l'inrevés, obrin per la contraportada, com ara els àrabs, els japonesos, els hebreus. Després també hi ha els neozelandesos, que també ho fan tot al revés. Per exemple, en lloc de dir bon dia, diuen ait nop. Però bé, això a ningú no li importa, perquè viuen molt lluny de tothom i mengen una fruita que es diu yuyuk, que és la paraula maori que vol dir el mateix. Però bé, tornem al llibre. Estem ben segurs que us hi heu fixat que a la immensa majoria dels llibres hi ha una o més pàgines en blanc al principi de tot.
1: A veure, els que tenim sobre la taula...
0: A veure, fixem-nos-hi.
1: N'hi ha una amb el logo petitó.
0: Exacte, a vegades tenen un petit logotip, eh?
1: I l'altre llibre... Ah, mira, veus, aquesta, no hi ha res.
0: Un truc, és una pàgina que és per quadrar. Sabeu que tots els llibres han de multiplicar per 4 i han de quadrar, i per tant, doncs, a vegades n'hi ha un, a vegades n'hi ha

0: manera de viure al barri de Gràcia, i també Capgirades, que és un llibre de narrativa infantil de l'últim cicle de primària, molt més adequat a l'edat dels lectors, una bona aventura de fantasia. Res a veure, però tots dos molt xulos.
1: A la següent hora de programa sentirem les paraules de la Muriel Villanueva. Ara el que sentirem és la veu de l'Ariana Grande, i després d'aquest Break Free direm la persona guanyadora i la resposta correcta.

0: 8 i 46 minuts, teníem pendent resoldre el miniquiz d'avui.
1: Exageraciones de la teodicea medieval, hay paralelismos y no es casualidad.
0: I tenim oients que són del gremi perquè ens escriu la Patri i diu, vaja, una pregunta del meu ram, la correcta és tal, i sí, l'ha encertat, però encara no hem dit quina és la correcta.
2: Ara no ho hem revelat.
0: I hem fet el sorteig. I en Ferran, que ens diu en un direct message, ens envia la resposta correcta i està treballant en Ferran, com molta gent a aquesta hora, i ens envia un point of view, una foto del seu ordinador, i està fent, està maquetant un llibre,
2: wow.
0: Així que trobo que sabia...
2: És que tenim uns oients tan il·lustres.
0: Molts. Bé, havíem de resoldre avui un tema, Laia, del miniquiz sobre aquesta pàgina blanca.
2: Exacte, aquesta mítica pàgina en blanc que hi ha al principi de la majoria dels llibres, sovint hom la fa servir per fer dedicatòries amoroses quan regala un llibre. Roger, tu alguna vegada que t'han refusat emocionalment has decidit arrencar la pàgina i quedar-te al llibre per allò d'oblidar?
0: Sí, però, no, bueno, però no per en plan amb despit i ràbia.
2: No, eh?
0: No la tall, no l'arranco, la tallo i la pàgina de la dedicatòria amb el meu dibuix i el meu cor ho llenço al cubell de paper i el cartró sense escarafalls. I de fet,
2: aquest... per passar pàgina.
0: I aquests llibres, gran metàfora, aquests llibres que potser tenir-los a casa em fan una mica de mal, els he acabat regalant moltes vegades a amics perquè siguin win-win per tothom.
2: Clar, mira, molt interessant. Busqueu el Roger el dia 24 d'abril, el primer s'endú un llibre gratis.
0: Un a l'any, però sí, sí, sí.
2: Avui en regalem dos, de la mateixa autora, de la Muriel Villanueva, i la pregunta del miniquiz d'avui era com es deia aquesta pàgina en blanc que hi ha a l'inici dels llibres. Les opcions eren llom, guarda, pàgina de respecte, portadella o intrèfil. I la resposta correcta és pàgina de respecte, perquè el llom és la part on es relliguen les pàgines i se sol emprar per posar el títol i l'autora. La guarda és aquesta part interna de la coberta i la sobrecoberta, que en el cas dels àlbums infantils, doncs moltes vegades està decorada amb els motius del conte.
0: Bueno, hi ha llibres amb... Sí, hi ha molts llibres que hi ha il·lustracions.
2: Ah, exacte.
0: Els àlbums de Tintín hi havia quadres amb personatges.
2: Ah, veus?
0: Recordeu? Allò
2: sí,
0: és,
2: sí, sí, sí.
0: És la guarda.
2: Exacte. La portadella és la pàgina on hi diu només el títol i l'autor, mentre que l'intrèfil és una paraula que s'ha inventat avui el Roger, però la podeu fer servir per batejar doncs, una nova parafília, per exemple, dir, m'agrada molt llegir abans de tenir relacions sexuals, sóc molt intrèfil.
0: Doncs una paraula.

0: La nova que tindríem. Bé, quantes respostes hem rebut, Sergi?
1: Doncs hem tingut avui 70 respostes, de les quals 66 han estat correctes. Per tant, Roger Laia, un número de l'1 al 66, si us plau.
0: El 39.
1: Doncs, a veure, avui em fa rebuscar pel mitjà. Doncs mira, és l'Anna amb un telèfon acabat amb 38.
0: Felicitats, Anna.
2: Dos
0: llibres de la Muriel Villanueva, Capgirades, que publica Estrella Polar, i aquest
2: I el
0: publica...
2: I Cel de l'aigua, que publica Sembra.
0: A la següent hora del programa sentirem les paraules de la seva autora. Ara volem sentir més música amb aquestes primeres puntades de guitarra. És l'Àlex Pérez, que espera tenir, encara té una mica de marge, Un amor d'estiu, que és el títol d'aquest tema.

0: cada matí de juliol de 8 a 10 a ICAT amb Roger Seró.
1: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: I avui a la Worse Than Ever continuem obrint el baúl dels anys 90 i més en concret, per mi, de les festes escolars d'aquella època on la playlist era totalment carn d'aquesta secció i un dels noms clàssics que no hi podia faltar era Azúcar Moreno.

Les germanes Encarna i Toni Salazar són un dels estàndards quiche dels anys 90 i jo he intentat contenir-me per aquesta secció i, de fet, se m'ha fet molt complicat triar-ne una de sola per la Worst on Ever d'avui perquè, clar, tenen perles com aquest OLED que estem sentint o aquesta versió de Sobreviviré.

El que he descobert que no sabies que van protagonitzar una de les pífies més recordades d'Eurovisió l'any 90, on van participar en Bandido. Ho expliquem molt ràpid. Es veu que elles, les Azúcar Moreno, eren les que obrien el festival, que aquell any es feia a Zagreb, i el realitzador va tirar tard, es veu, la pista d'àudio pregravada que s'havia de sincronitzar amb l'orquestra que hi havia en directe, i en notar l'error, les Azúcar Moreno, les germanes Salazar, van marxar de l'escenari i després van tornar per acabar quedant cinquenes en aquella edició d'Eurovisió. No repassarem gaire més la seva història, perquè també, com molts grups, es van separar, es van reconciliar, van tornar a marxar. I el meu gran dilema avui era triar entre dues cançons, sobretot, triar entre aquestes dues que sentirem ara, perquè per una banda vam popularitzar, i la vam cantar molt, en el meu cas de petits, aquest Ven, devórame otra vez. En

0: que ja us dic que de petita jo vaig cantar bastant, però a mi el que em torna bogíssim és aquest moment.
1: Renoi.
0: Et sona alguna cosa aquest 1, 2, 3, caramba?
1: Sí, qui són?
0: Són les Azúcar Moreno, amb un dels seus grans himnes, l'himne Carpe Diem, que jo recordo que vaig descobrir primer, amb aquest Solo se vive una vez, que és la cançó, la Worst Never d'avui, d'Azúcar Moreno.

0: Warsongever d'avui. De fet, ens ho pregunta dubtosa la Mireia, el nostre grup de WhatsApp. Diu, és la Warsongever perquè estic movent el cul. És l'objectiu, no, també, Sergi?
1: Sí, sí, és sempre l'objectiu.
0: I en David, de Madrid, que ens diu, coi, el Solo se vivia una vez, unes amigues em feien una versió sempre que sonava als bars on anàvem i cantaven Solo se es virgen una vez.
1: Ah, pensava que m'anava a dir Solo se bebe una vez.
0: No. Tenia molt clar. Bé, oients, és el moment de la cançó IA. Per acabar aquesta hora us oferim les millors de la temporada, cançons que us hem escrit nosaltres i hem musicat amb intel·ligència artificial. Avui, la del 4 de maig, què se celebra aquell dia?
1: El dia de Star Wars.
0: May the Force.

0: ciència-ficció, les pel·lis millors.
1: Que ja són les 9!
2: Activem-nos! Que arrenca un nanovora dels experts amb Roger Seró, Aicat,

0: Una mica de 2000er o pre-2000er, perquè aquesta cançó, sí, és del 1999, amb els Blink 182. Comencem aquesta nova hora, són les 9 i 2, i serem fins les 10, com cada dia. Us despertem aquí a ICAT, els experts estiu. Bon dia a tothom, bon dia, oients, bon dia, Sergi Ruiz.
1: Molt bon dia.
0: I els oients que estan aquí participant al nostre grup de WhatsApp, entreu-hi, que és bastant guai.
2: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Avui la pregunta del dia és de lectura estiuenca. Entreu en el debat de llibres tan guai que teniu aquí mateix ara en el nostre chat. De seguida llegirem més comentaris i sentirem els vostres àudios. També podeu aprofitar aquí per votar la cançó de les 10. Vosaltres, oients, decidiu cada dia l'última cançó que us punxem, la que fem servir per dir-vos adeu. Com sempre, la podeu votar a l'enquesta que teniu aquí fixada a partir de les 4 cançons que us llença en Sergi, inspirat en...
2: La Famèrbida!
1: I avui celebrem l'aniversari de Magalí Sare. En aquest cas, naixia un dia com avui, un 28 de juliol. I per això us proposem 4 cançons d'ella.
3: Ton pare no té nas, ton pare no té nas, ta mare xata. I el teu germà petit, i el teu germà petit el té de rata.
1: Per cert, aniversari rodó que en fa 35 anys. Mediàticament la van conèixer l'any 2015, quan formava part del quartet Mel, els guanyadors de la tercera edició del concurs de TV3 O Happy Day. Entre d'altres, hi van versionar aquesta cançó popular mallorquina, Ton pare no té nas. Pocs anys després començava carrera en solitari, i era el 2018 quan ens regalava aquest segona oportunitat, el primer senzill del seu àlbum de debut, Cançons d'amor i dimonis.

0: Va estudiar la carrera de jazz al Conservatori de Liceu, però de fet en alguna entrevista ha reconegut que centrar-se en un únic estil no fa parella, així que el seu segell és un calidoscopi d'estils i de cultures, perquè a més, tant per feina com també per plaer, ha pogut recórrer món i de cada viatge n'ha tornat aprenent la cultura i l'idioma del país. Això l'ha portat, per exemple, a atrevir-se a cantar en alemany, en francès, en italià, en anglès i en portuguès, i precisament ens quedem a Portugal i amb la cançó que va cantar ara fa 4 anys, el 2022, amb Salvador Sobral, el disc Esponja és aquest Sempre vens a cim. I precisament d'un viatge li arriba l'inspiració del seu últim disc, Descasada, en una gira a Eslovàquia, va descobrir un cant tradicional d'una núvia que s'acomiadava de la seva família i també de la seva terra abans de casar-se. I a partir d'aquí va decidir donar veu a totes aquelles dones sotmeses i silenciades, i en aquest cas també pel trauma que per elles ha estat el matrimoni. Un disc com, per exemple, hi tenim Sirviñaco. Així que avui, per aquests 35 anys de Magalí Sare, us proposem que tanquem el programa amb O bé, ton pare no té mas, de No tem nas, del Quartet Mel, Segona oportunitat, Sempre vens a cim, amb Salvador Sobral o Sirviñaco.
1: Entreu al grup de WhatsApp i voteu la cançó que més us agradi. Per ara guanya...
0: Per poc, el guanyador d'avui, de moment.
1: Per dos cliquets, la cançó, precisament, amb en Salvador Sobral, Sempre vens a cim, dos clics enrere, Ton pare no té nas, amb el Quartet Mel, i les altres ja van quedar bastant lluny.
0: Sí, avui estarà entre dues cançons.
1: De fet, la que sona ara mateix de fons té zero clics. Si algú li vol donar...
0: Vaig a donar-li un clic.
1: Un clic de pena, ni pot fer-ho i que entri al grup de WhatsApp i ho faci. Les 9 i 6. Ara seguim amb la Ludwig Band, que ens omple de concerts. De fet, ara dèiem, Sergi, que toquen a la Garrinada, per tant, Argentona,
0: sí,
1: que és la setmana que ve, crec que dimecres, justament, la Ludwig. Sí, i vagi que ens faci crònica. Això es titula Creure.

0: Les 9 i 10 minuts del matí. Avui és dimarts 28 de juliol. Ens queden aquest programa i 3 més. Us hem regalat aquest estiu, aquest mes de juliol, 20 programes extres. Aquest estiu, CaiCat, complim 20 anys d'història i aprofitem amb en Blai Mercè perquè ens faci cada dia un passet més que empenyi un any més amb una cançoneta més de la nostra història. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, experts.
2: Vamos!
1: Ens apropem perillosament al present en aquest viatge pels 20 anys de la història d'ICAT. Avui som al 2022, l'any que per fi ens vam poder treure la mascareta per anar als concerts i espectacles. Jo, personalment, recordo anar al primer concert sense mascareta al Palau Sant Jordi a veure com C. Tangana presentava el disc El Madrileño. Va ser un concert per Sant Jordi al Sant Jordi.
3: Ingobernable, el amor de mis amores.
4: Que no me vale.
3: Ni una escalera para poder alcanzarte. Ni una pistola para poder gobernarte.
1: I al cap d'uns dies, una altra edició del desconcert d'ICAT, on Ginestà i Joan Dausà van apropar el Jo Mai Mai al punk.
5: Tothom, mira!

Major, avui us vull deixar amb una cançó que il·lustra el gran retorn musical del 2022 i que a la vegada em serveix per retre homenatge al recentment desaparegut Joan Roca, baixista d'Antoni Afont. Això és Un minut estroboscòpica. Va per ells, eterns, Antoni Afont. Vaig

0: Una mica d'Antònia Font, que sempre ve per despertar-nos. Gràcies, Blai. I ara més música aquí als Matins d'ICAT, perquè avui en David Talleda ens relaciona una cançó mítica de Neil Young, mítica i històrica, amb el proper disc del músic nord-americà Dale Crover, que es publicarà després de les vacancetes. Escolteu amb atenció. Explica'ns, David, bon dia.
1: Bon dia, experts. Avui la secció va d'un videoclip i d'una versió. Just like children sleeping, we could dream this night away. La història de la música està plena d'anècdotes curioses i una d'aquestes té a veure amb aquesta cançó, o més concretament, amb el vídeo d'aquest tema. Es tracta de Harvest Moon, la cançó que donava títol al 21è treball d'estudi de Neil Young del 1992 i que d'alguna manera era 20 anys més tard la continuació de Harvest del 1972. Harvest Moon era el tema estrella de l'àlbum i, per tant, es va decidir fer un videoclip on sortia Neil Young cantant des de l'escenari i també ballant amb la que llavors era la seva dona, la Peggy Young. Val la pena recordar que Neil i Peggy Young es van acabar divorciant i que la parella actual de l'artista canadenc és l'actriu Daryl Hannah, a qui heu pogut veure en infinitat de pel·lícules com Blade Runner, Wall Street o Kill Bill de Quentin Tarantino. Recordeu aquest moment?

És tot just quan Daryl Hannah es posa la pell del personatge del Driver i camina per l'hospital vestida d'infermera amb la intenció de cometre un assassinat. I encara que segur que heu vist aquesta pel·lícula més d'un cop, no direm res més per no fer spoiler. Tornem a la història. Come a little bit closer, hear what I have to say. Ens havíem quedat amb la cançó Harvest Moon i el videoclip que dirigeix Julian Temple. La narrativa del guió necessita la presència d'un Neil Young més jove i llavors va ser quan es va decidir fer un càsting. L'escollit va ser Dale Crover, que ja havia aparegut com a extra a la pel·lícula The Doors d'Oliver Stone, la cinta del 1991 que centrava especialment en la curta vida del cantant i líder de la banda nord-americana Jim Morrison, un dels membres destacats del grup dels 27, un paper que, per cert, va interpretar Val Kilmer, qui curiosament va tenir una relació sentimental amb Daryl Hannah, la dona actual de Neil Young i protagonista indirecta de la trama que estem explicant. Segurament us preguntareu qui és Dale Crover, el que fa Daniel Young jove al videoclip de Harvest Moon. Escolteu això. Aquest senyor que toca la bateria amb aquesta energia és Dale Crover. La banda es diu Melvins i es considera que és pioner del que es va batejar com a grunge. És clar que aquí ha de tornar a sortir Neil Young perquè per a molts ell és el padrí del grunge, tot i que per edat alguns diuen l'avi del grunge. Aquesta cançó de Melvins es diu Hooch i està inclosa en un disc titulat Houdini, on hi va participar Kurt Cobain com a coproductor, guitarrista i percussionista. El més divertit és que Dale Crover i Kurt Cobain havien tingut una banda anterior a Nirvana que tenia el bonic nom de Fecal Matter. I fins i tot Crover va ser un dels primers bateries de Nirvana abans de Dave Grohl. Cobain, com Jim Morrison, també va morir als 27 anys i abans de suïcidar-se, Cobain va deixar una nota amb una estrofa d'una cançó de... sí, de Neil Young, aquest My, My, Hey, Hey. Total, i amb això acabo, que pràcticament 35 anys després de fer de Neil Young jove al videoclip de Harvest Moon, Dale Crover ha decidit fer una versió d'aquesta cançó que s'inclourà al seu pròxim disc d'estudi que es publicarà a començament del mes de setembre amb el títol de Get Your Ba-Ba's Out, que no deixa de ser una paròdia del Get Your Ya-Ya's Out del Rolling Stones. Però vaja, aquesta és una altra història.

0: Aprofita-les amb els experts estiu. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Sort en temps dels experts estiu.
1: Ens hem fet tota Catalunya amb les teves subvencions. Ens les donen per la quota perquè som uns maricons.
0: No estàs de vacances? Ha, ha! Els experts estiu.

0: Flors, violes i romaní, totes les plantetes i l'amor que trobareu en aquesta postal pastoral que ens envien les Alosa. Ara són les 9 i 23 minuts del matí. Hem parlat bastant de música, ara volem parlar més de lectures, que és el tema del dia d'avui.
1: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits, hi ha màgia, la cosa de perdre.
0: Felicitats a la nostra oient Anna, que avui s'ha endut els dos llibres que regalàvem al miniquiz. Si vosaltres també...
2: també...
0: Està molt bé això, tu. Si voleu guanyar-ne també, podeu participar a tots els miniquizos que queden de la temporada, que són 3.
3: Exactament.
0: Demà, dijous i divendres. Ara parlem d'una autora que potser no teníeu controlada. De fet, jo no del tot, perquè jo recordo un llibre seu, més de gènere, que va publicar en Males Herbes. El que no sabia és que tenia una dilatada carrera com a autora de llibres juvenils infantils. Sort de la Laia, que ve a recordar-nos que, a més, ja ha publicat el seu número 50. El seu llibre número 50. En tenim sobre la taula aquests dos que hem regalat, Capgirades i El cel de l'aigua.
3: Mira, amb això que dius de tenir-la situada, jo la tenia més situada amb juvenil, però aquest últim que ha fet, justament, el número 50, és infantil, de l'últim cicle d'infantil, podríem dir. Per tant, superprolífica la Muriel Villanueva, que està d'enhorabona, perquè el llibre El cel de l'aigua, un dels dos que us regalem avui, doncs li han donat ja dos premis, el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Premi Samarruc 2026. Ara us en parlaré, perquè a mi m'ha agradat molt, el vull recomanar com a lectura per adolescents que tingueu a casa per aquest estiu, perquè trobo que val molt la pena. Però...
0: I suposo que has fet un cop d'ull a Laia, al grup de WhatsApp d'avui, on molts pares diuen que els seus fills, a partir de 15, que de fet, molts més sorprès que avui, molts oients tenen fills concretament de 15, o és que potser avui molts se senten apel·lats perquè són els fills d'aquesta edat els que llegeixen Spicy Romance o Dark Romance i estan preocupats perquè diuen que bé que escull llibres per ella mateixa, però és bastant tòxic o hi ha relacions jeràrquiques.
3: Doncs
0: no,
3: mira, aquí. Jo sempre dic que l'antídot contra això és oferir altres coses. No cal prohibir-los, però sí que pots oferir altres coses, com per exemple aquest El cel de l'aigua de la Muriel Villanueva. Trobo que entra superbé. Hi haurà, dubto que hi hagi una criatura de 15 anys que no s'acabi aquest llibre. Mira què et dic, aquesta és la meva aposta.
0: Algun oient, tu que en saps més del tema, Laia, perquè sempre dius això, no? Si li dius a un nano de 15 no llegeixi d'això, doncs li faràs que l'interès pugi, no? Però hi ha alguns oients aquí al grup de WhatsApp que fan servir aquest terme que jo no tenia tan controlat, que és el de clean romance. No sé si és això, o sigui, una cosa més no tòxica.
3: És que saps què passa? Que és un gradient, això. És a dir, hi ha el que és molt tòxic, el que és molt bon exemple, i entremig hi ha mil possibilitats, no? I aquí hem d'intentar cada vegada anar estirant més cap al nostre cantó, però insisteixo, jo crec que és més a més dir... A més d'això que estàs llegint, t'ofereixo això que sé segur que t'agradarà. Més que no pas dir això, és una merda.
0: Avui, oients, que en qüestió d'hores ha nascut aquesta preocupació entre vosaltres i en qüestió d'hores la Laia ja té aquí la solució.
3: No, no és cap solució.
0: Però pot ser, l'alternativa pot ser aquest llibre, El cel de l'aigua.
3: El cel de l'aigua.
0: Ja se'l sé, almenys, hi ha gent que s'enrotlla, eh?
3: Sí, clar que sí, home, juvenil, perdona. Però bé, el que us deia és que, a més, fa aquest any 20 anys que va sortir el primer llibre de la Muriel Villanueva i fa un mes el número 50. És un altre llibre que també us parlem avui, que en aquest cas és Capgirades, no és pas juvenil, sinó que és infantil. Com us deia, infants a partir d'uns 10 anys. Ja ho veureu que la Muriel és molt prolífica.

0: Ara entrem de ple en aquest El cel de l'aigua, un dels seus últims llibres de novel·la juvenil, que tota ella és un homenatge a això que sentíem a la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Això que us deia, si teniu adolescents de 13, 14, 15 anys per casa fent el ronso aquest estiu, us el doneu i segur que els enganxa. La seva protagonista és una jove que acaba de perdre la mare i li toca passar un estiu amb un avi que pràcticament no coneix. I li toca passar-lo ni més ni menys que al barri de Gràcia de Barcelona. Ella viu en un poble molt allunyat de la ciutat i li toca anar al barri de Gràcia sense ganes. I sabeu que és un escenari rodoredià per excel·lència i, a més, quan estan preparant els guarnits de festa major. Què li passa a aquesta protagonista? Doncs que es troba lligada a la seva mare difunta i també a la seva àvia també difunta per aquest llibre de Rodoreda i allà connecta amb aquella estada al barri, doncs amb aquesta novel·la que ja estimava abans i anirà descobrint a sobre una pila de secrets del seu passat, del d'ella propi, de la seva família, i viurà experiències molt diferents, esclar, a les que havia viscut fins aquell moment, doncs, en el seu petit poble, que va connectant en tot moment i va insertant la Muriel frases de la plaça del Diamant. És molt bonic el llibre. No és d'estranyar que al cel de l'aigua li hagin donat diversos premis. Trobo que Muriel Villanueva té la capacitat de connectar amb els joves d'una manera molt senzilla, molt directa. Li hem preguntat com s'ho fa.
1: Que la història tingui una trama i uns personatges que facin que no ens caigui el llibre de les mans. El sentit narratiu, el sentit de l'acció, el sentit del conflicte, el ritme, no? I per descomptat amb personatges amb els quals es puguin identificar. Jo no escriuria mai una novel·la juvenil amb uns personatges que no fossin joves. I a partir d'aquí, que siguin temàtiques que els puguin també enganxar, que siguin temes actuals, que per ells siguin doncs, del seu dia a dia, no? Encara que després sigui ciència ficció o sembli una novel·la històrica, no? Però que les temàtiques de fons, però que en essència siguin temes que els puguin tocar. Jo els escolto molt, jo faig moltes xerrades en escoles, instituts i tal, i jo aquí també puc detectar quins són els temes que els poden tocar més. Jo concretament em dedico molt al realisme i molt al que són les emocions i també crec que tinc la sort que connecto bé amb ells i connecto també amb la meva adolescent que vaig ser i em costa poc com enganxar-los des del meu discurs, no? També des de la part més emocional.
0: És que més enllà d'aquesta facilitat natural per connectar amb el jovent, amb una carrera de 50 llibres a l'esquena, també hem volgut saber com s'ho fa per trobar noves històries. Aviam si no se li acaben les idees. Ens ha confessat que els seus fills són una gran font d'inspiració.
1: Que és tan fàcil com observar-nos, observar el món, observar què sentim, observar les històries que la gent ens explica, estar oberta a rebre literatura pels poros. No ha de ser difícil trobar històries. Si alguna dificultat té és aprendre a escriure-les d'una determinada manera i anar agafant ofici. Però insisteixo que tenir criatures a casa és un regal, perquè tenen moltíssimes idees que potser millor no em vindrien i crec que la meva narrativa infantil i juvenil ha guanyat bastant, bastant des que sóc mare. L'últim petó i el primer.
2: Aquí al grup de WhatsApp els oients fan servir el terme ado, el meu ado, la meva ado. Això es fa servir? Estic dient
0: no ho sé, no ho havia sentit, però em sembla interessant.
2: Tu quan tindràs el teu primer ado? Va, Laia, que se't passarà l'arròs?
0: Sí, no el trigaré gaire, no.
2: Quan?
0: No sé quina edat exacta consideres que entra en l'ado. Depèn del nano, no? Jo crec que em queda un anyet de tranquil·litat.
2: Si ensenyim a la paraula teen en anglès, 13 és el primer.
0: Doncs mira, em queda un anyet.
2: Doncs ja ens diràs que tens
0: el teu ado. Ja us aniré informant, sí.
2: Em vindrà un altre? Buscareu
0: sí, després encara un altre.
2: Mireu a buscar la parelleta ado.
0: Totalment. Mireu, amb això que deia la Muriel...
2: Bueno, tu i jo, que Sergi, aquí has estarrofat, sí.
3: Jo, ja vindrà algun dia. Encara hi ha temps.
0: Doncs el que us deia, que si sentíem la Muriel, ens deia que els seus fills han estat gran font d'inspiració i això precisament ho veiem en aquest últim llibre, Capgirades, on la idea va venir dels seus fills, que es veu que li proposen temes per escriure, tenen molta imaginació i n'ha sortit d'això una història fantàstica d'aventures. No és el terreny a què ens té acostumats la Muriel Villanueva, però trobo que ho ha fet brillantment, perquè com deia ella també en la seva resposta, ella parla d'amistat, parla de coses quotidianes de les criatures, però amb animals màgics entremig, animals que parlen, viatges impossibles a l'altra punta del món. És a dir, al final són emocions que tots sentim, però els contextos poden variar. Per tant, també molt aconseguit aquest Capgirades que ha fet la Muriel adreçat a això, a infants a partir d'uns 10 anys, últim cicle de primària, una nova novel·leta per aquest estiu. D'altra banda, cal celebrar que escriptores del nostre país s'enfrontin al repte de treure l'interès de lectors i lectors adolescents, que sabeu que no és gens fàcil. I a més això que dèiem abans, cal competir amb certs continguts tòxics, que potser sí que són llaminers per algunes editorials i perquè tenen molts lectors, es venen molt bé, però estem tots d'acord que no són el millor exemple per una franja d'edat en què encara s'estan construint a ells mateixos i moltes vegades ho fan a partir dels referents que troben també als llibres. L'hem preguntat per això a la Muriel.
1: És important que el contingut dels llibres que llegeixen sigui un contingut emocionalment responsable, ho anomenaria jo. I en aquest sentit, els pares, les mares, els docents som responsables de la tria de llibres, no? Però els que escrivim també ho hem de fer. Jo porto anys formant-me, part com a escriptora, però sobretot també des del contingut més terapèutic o més d'acompanyament emocional, i ho faig com a escriptora, no? Perquè al final, per exemple, quan poso personatges adolescents en conflicte dintre d'una història, com surten del conflicte? Quines eines tenen, no? Conflictes emocionals, conflictes familiars, conflictes romàntics, conflictes d'amistat, com en surten els personatges del llibre d'aquell conflicte, com evolucionen narrativament? Clar, si ho fan de manera emocionalment responsable, estem donant un exemple als lectors.
2: 2 minutets passen de 2 quarts. Seguirem parlant amb vosaltres avui de llibres i de recomanacions lectores i de preocupacions ad hoc, perquè és el tema del dia, i el nostre grup de WhatsApp està ple. Entreu i, si voleu, ni que sigui que us facin recomanacions de llibres o compartir títols amb altres oients, que la majoria són molt i molt llegits. Ara, però, és el moment, com sempre, 2 quarts, d'obrir l'actualitat de la jornada, avui, que és 28 de juliol, dimarts. Sergi, què cal saber?
3: Que s'ha aixecat ja el confinament de les 60.000 persones afectades per l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els veïns, recordem, estaven confinats des de dissabte. La millora de la situació durant aquesta nit ha permès posar fi la mesura en un incendi que ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. A Catalunya, 43 municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals estan avui en nivell extrem per risc d'incendi. Els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals de Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren els de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llaveria, Pradell i les serres de Cardó, el Boix. I Protecció Civil, de fet, demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus. I a Barcelona, la línia 1 del metro ha reprès l'activitat aquest matí amb normalitat després que ahir a la tarda un incendi a la catenària obligués a interrompre el servei i deixés més d'un centenar de persones ateses pel SEM. El foc es va declarar cap a les 6 de la tarda entre les estacions del Clot i Glòries, i se sospita que un revestiment d'un túnel es va desprendre del sostre, va entrar en contacte amb la catenària elèctrica i es va acabar incendiant. Les comunitats governades pel Partit Popular demanen deixar pel setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà, que s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic, això després que les Canàries s'assumés a Catalunya i donés suport al nou model.
2: Les 9 i 34 minuts, Sergi, que no t'esperava saber avui.
3: Que els berlinesos volen seguir les passes de París i poder tornar-se a banyar al seu riu, a l'Esprit. Es veu que està prohibit banyar-s'hi des de fa 101 anys. El 1925 es van tancar totes les piscines fluvials per la contaminació industrial i el que això generava, però fa poc s'ha descobert que l'aigua està molt més neta del que es pensava i que seria factible banyar-s'hi entre maig i octubre fent unes obres mínimes. De moment, l'entitat que ho reclama ha convocat cada dia 20 a banyistes per reclamar el dret a mullar-se, a remullar-se a l'Esprit. Per aquest mes de juliol ja ha passat, però si esteu el 20 d'agost per Berlín, ja sabeu què us toca fer.
2: Les 9 i 34, el titular d'esports.
3: Que en aquest cas el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewamo, un aler pivota britànic que arriba a la Lliga de des de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
2: I el temps que farà avui?
3: Domini del sol, amb temperatures una miqueta més altes i les temperatures que es podran arribar puntualment als 38 graus al Pla de Lleida o les Terres de l'Ebre.
2: 2:45 de 10 del matí, més música ara amb la Nati Peluso, i de seguida parlarem de concerts, que per cert, Blai Mercè, que ets aquí, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
2: Hi ha oients que fa escassos minuts han compartit ja el cartell del BAM i de la Mercè i els he dit, espereu un moment, que fem la feina.
4: Calma, calma, sí,
2: hi ha,
4: sí.
2: Hi ha algun grup que creus que a mi m'encantarà? Que jo no l'he mirat encara.
4: Sí, alguna coseta.
2: Vale, sí.
4: Tens 2 mesos per vale, estudiar.
2: Okay, ara mirem aquests cartells.
4: Ara ho repassarem.
2: I també, de fet, els majors d'altres municipis, que també n'hi ha.
4: Sí.
2: Per ara, la Nati Peluso, Meròtica.

0: Escoltes ICAT. Em dic Helena.
1: I jo, Stefan.
2: Sóc en Damon.
0: No m'havies dit que tenies un germà.
2: És complicat.
3: La mateixa sang. El mateix amor.
4: Imagines quin gust deu tenir la seva sang. T'he dit que faris!
3: Diaris de vampirs.
5: Disponible a la plataforma 3CAT.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
9: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
8: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
10: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
11: Els experts estiu. És la versió estiuenca

0: Les 9 i 40 minuts, els Svetlana ens canten a defensar la seva ciutat que tant estimen i que tant els encanta viure, i que és Barcelona. Falten encara 2 mesos per la festa major de la capital, les festes de la Mercè, i a poc a poc es van sabent tots els detalls. El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, seran els encarregats de fer el pregó, i Xangai és la ciutat convidada d'honor d'enguany. A tot això, en les últimes hores s'ha presentat la programació musical que té com a caps de cartell formacions com la que sentiu de fons, Svetlana, també Saxeni, aquí es marcaran un Josep Maria, sisplau, juntets, Miqui Núñez o La Pegatina. I, de fet, hi ha oients com la Mireia, que ens comparteix ara el post d'Instagram, on hi ha la confirmació de molts grups, o d'altres més locals, com en Siso, que diu, ok, molt bé, però dissabte a Roda de Ter també és festa major i toca Noveses. Per tant, aquí teniu l'agenda entre els nostres oients. Blai Mercè, t'has pogut mirar el cartell ja, una mica de guia de les teves, i com diuen els oients, tant de la capital com en alguna població que també ens hi moli anar per anar de festa major.
1: Ho farem, però començarem per aquesta programació de la Mercè i el BAM, que són 109 artistes distribuïts en 16 escenaris. Ara us llegiré un tuit de Jesús Rayuelo, que diu: fer-te vell és veure el cartell del BAM i no conèixer ni a 3 bandes.
0: No és un programador ni res, és un usuari.
1: I una resposta que diu: no, fer-te vell és no saber què és el BAM.
0: Jo diré una cosa, per una banda, m'encanta el BAM, i sempre, de fet, amb en Blai hem anat junts més una vegada i més de 7, i diré una altra també. A mi m'encanta mirar, a veure, quants grups no conec, anar escoltant una mica i a veure quins vaig a veure, que també és la gràcia. Això sí que no té edat, no?, descobrir bandes.
1: I tant. I això és el que farem ara, i ho farem de la mà de 3 dones que són les millors persones per recomanar-nos aquests grups, perquè són les programadores d'aquestes festes, la Gisela Saiz, que és qui programa la part de Mercè Música, i la Marta May i l'Aina Pociello, que són les directores artístiques del BAM, que més debuten aquest any i estan molt il·lusionades i han fet coses molt, molt, molt interessants.
0: Això vol dir que per llei programaran el BAM 4 anys o 5 o així, eh? És
1: una
0: feina llarga.
1: Sí. Els hem donat carta blanca, i ha passat una cosa curiosa, és que entre les 3 ens proposen 3 concerts pel dimecres 23, ja ho podeu anar apuntant a l'agenda, 23 de setembre, encara falta una eternitat.
0: Santa Tecla.
1: Sí, també. I que per cert, és Svetlana, actuaran a Santa Tecla.
0: Ah, wow.
1: És l'únic grup que sabem que actuaran.
0: A Tarragona, sí, sí, ok, sí, confirmat, sí.
1: I 5 actuacions pel dissabte 26 de setembre. Pels altres dies, Roger, buscant la vida.
0: Vale, okay,
1: vas allà i ja...
0: Pel mig del meu aniversari.
1: Ah, sí. Això vol dir que el dia del teu aniversari no arribaràs a cap concert, perquè estaràs celebrant...
0: Bueno, o el celebrarem al BAM.
1: En un bar o alguna cosa, no? La Gisela ens fa una doble proposta per la nit del dimecres 23 al Teatre Grec.
2: El fin d'invierno puso alerta.
3: La primera, la nit de dimecres, al Teatre Grec, amb un doble programa de

0: Luisa Sobral, i si no us ha convençut, per aquest mateix dimecres 23 teniu una altra proposta de la mà de la Marta May.
1: Una de les artistes que us recomanem és Bia Ferreira, que estarà dimecres 23 de setembre a la plaça Catalunya. És una artista brasilera que uneix la música i l'activisme per llançar un missatge contra el racisme, l'homofòbia i sempre a favor del feminisme.
2: I ara passem a les recomanacions de dissabte.
0: Atenció amb l'Aina Postillo.

Una artista que no us podeu perdre de la programació del BAM 2026 és l'americana afincada a Anglaterra, I Am Rose, el dissabte 26 a les 9:30 de la nit a Rambla del Raval. Una artista profunda amb una veu desgarradora i cançons plenes de veritat que promet ser un dels concerts més personals i emotius del BAM.

Un altre artista per descobrir és Carmen Aciar, el dissabte 26 obrint l'escenari de l'antiga fàbrica d'Am a la 1:15 del migdia. Una cantautora argentina que en els últims anys s'ha convertit en una veu ineludible de l'escena catalana i la qual potser heu vist cantant en les dues últimes gires de Clara Peya. Presentarà el seu segon disc, De Amores y Miedos. No és...

0: Què us sembla? Déu-n'hi-do, eh? Quines veus.
1: Sí, sí, no, sempre per descobrir grups m'encanta el BAM. I més repartir per diversos escenaris, no?
0: I més és el BAM i les festes de la Mercè que arriben a més barris de Barcelona. Una altra recomanació que jo crec que aquí hi ha... Els oients la coneixeran més, aquesta.
1: A veure,
0: vinga.
2: És la història de quatre xavals que en molt poc temps es van fer milionaris.
3: A l'altra banda, a nivell local, recomanem Hipnosi, que estarà el 26 de setembre a les 12 a Plaça Catalunya, que és una banda que recupera l'energia del rock i el punk des d'una perspectiva irònica i generacional.

0: Hipnosi. Hipnosi, jo crec que és el grup que seguirà els passos d'en Peralbo.
1: Sí o què?
0: De Ludwig van.
1: O sigui, els hi promets aquest futur, eh?
0: Sí, jo, per mi són els meus candidats.
1: Sí.
0: Potser m'equivoco, eh?
1: Però no els vam veure, el desconcert. Sí, recordo que els vaig descobrir, això, sense voler, com fent una descoberta, va ser l'Apolo del desconcert dedicat.
0: Sí. El mateix dia, als Jardins del Doctor Pla i Armengol, una nit més experimental, al Guinardó, doble proposta que ens apropa la Gisela Sais.
2: Quan l'amor et dona l'esquena, només resten mans que fan gestos i l'aire se'ls emporta com corbs que volellen llurs a l'illa de Ramiers.
3: Marc Vilajoana, que farà un concert de cant sacre a duo de piano i guitarra.
4: Quiero lamer la sal que el mar pone en tu boca.
3: I en Marcel Bagés i el David Soler, juntament amb La Torre, una cantant equatoriana, presentaran desacoples també en primícia a la Mercè. Un joc entre els acoplaments de so i el gènere de la copla.
0: Per cert, abans sentíem el Marc Vilajoana, que és la meitat del duet grego-tecno.
1: I no ha vist abans?
0: Home,
1: aquest sí que m'encanta, també.
0: Sí, doncs el veurem amb un altre projecte, que és molt interessant, també molt el seu discurs. Ja sabeu, teniu 2 mesos per convertir-vos en fans de tots aquests grups.

0: si aneu al web en trobareu... Quants n'hem dit? N'hi han 109, no?
1: Doncs... Bueno, entre Mercè i Bam, un munt de concerts a la Festa Major de Barcelona, però ara anem una mica fora de la metròpolis i comencem per la Festa Major de Vilanova, el 4, el 5 i el 6 d'agost. Qui toca?
0: A la Festa Major de Vilanova toquen molts grups, però no volia recomanar la Festa Major de Vilanova perquè sempre escombro cap a casa.
1: I a més, sempre hi ha coses allà. Entre el Vida, el Tinglado, el Nou Arregue... Arriba la Festa Major i hem anat 14 vegades.
0: Sí, i que jo ja porto... Ahir vaig parlar del Tinglado, vaig fer Crònica del Vida... Ja n'hi ha prou, Blai Mercè, de recomanar coses de Vilanova.
1: Anem a Argentona, que només t'agafa l'autobús a la Passeig Marítim, el 335, i et porta allà al Museu del Càntic, deixa.
0: La Garrinada, marcat dins la Festa Major d'Argentona, al Maresme, tot gratuït, i trobareu, per exemple...
2: El papa del rap en català Macarra. No nos compares con tu grupo de bujarras. Visca el camp, estic com una cabra.
0: Vaya, vaya, odio eterno a los putos. El dimarts 4 i si aneu el dimecres 5...

0: l'Ebre sol.
1: Autogratuït i, a més, autogestionat pels joves del poble, la Garrinada, sí, sí, sí. Amb la seva mascota, que és un porc gegant que hi ha inflable al costat dels concerts.
2: Sí, tu hi has estat o no?
1: Hi he estat els dos últims estius. I, a més, fan un concurs de fer crits de porc. Estan allà amb uns decibels i ho mesuren. Sí, sí, sí. Tenen les seves barres, el seu escenari i el seu porc gegant, i amb grups guais, com ara la Ludwig Band. Sona de dimarts a dijous, pel que entenc.
2: Sí, si anem el dijous 6, sonarà això.
1: Ja ho sabeu, perquè portem mesos punxant-vos el disc de la Maria Jaume a les festes de Sant Domingo, la festa major del seu poble, que és el que l'ha inspirada pel títol del seu àlbum. Festes que, per cert, les de veritat, no les del disc, estan a punt d'arribar, també.
2: Sí, sí, aquests dies el pregó serà dijous. I saps qui és la pregonera?
1: Puc imaginar, no sé, la Maria Jaume.
2: Molt bé. Hosti,
1: clar, sí, han d'agafar gent del poble al capdavall, no?
2: És tancar el cercle d'alguna manera. Sí. Però ha hagut de fer un disc sobre la festa major del poble...
1: Perquè la cridin.
2: Perquè la facin pregonera.
1: O sigui, el pregoner és dijous, demà passat, i s'allarguen fins al dia 8 d'agost, perquè sigui a Mallorca, aneu al seu poble, que és...
2: El Lloret de Vistalegre.
1: Lloret de Vistalegre, patró, Sant Domingo.
2: I el dia 7 surten els dimonis. Veran els dimonis al mar.
1: Tornant a aquesta banda del Mediterrani, fem-ho diferent. Jo et dic un grup, i tu em dius no el puc veure. Joan Garriga, que últimament no fa massa concerts.
2: 14 d'agost a les Barraques de Sitges.
1: Mítiques. Encara es fan en aquell camp de futbol? Allí,
2: crec que sí, però saps, jo soc de Vilanova i no vaig mai a Sitges.
1: Ah, clar, t'interessa.
2: Però els he de recomanar perquè m'agrada molt aquesta programació. Però intentaré anar-hi aquest any. Compartint cartell, atenció, amb un viatge, amb una companya de viatge o d'escena de l'època de Dosminguet. Adiós, mi corazón,
1: y que te den, que te den por ahí. I l'Emparanoia compartint cartell amb en Joan Garriga. A veure si es treuen de la màniga una col·laboració. I si hi ha algun oient que es pregunta una mica adormit i diu, jo vull veure els Tyets, on actuen? Què era això? Era això? Sempre volem massa
2: i necessitem poc. Era això? Era això? Per veure els Tyets, pot triar moltes festes majors, però...
3: A on no actuen, no?
2: A on no actuen seria la pregunta. Però just el dia que Joan Garriga i Emparanoia actuen a Sitges, els Tyets seran al Pallars, a la festa major de Rialp. Per sempre ens seguim veient,
1: que puguem fer-ho fàcil. I si algú vol anar a veure el Sexeni? Ell era el més vell de l'assemblea, la facultat. Jo tinc unes ganes de veure Josep Maria en directe. És que
2: jo ja l'he vist en directe.
1: No, jo dic jo.
2: Ah, val, dic que jo ja l'he vist.
1: Però amb tothom. Amb
2: tot... No, amb Svetlana només.
1: Vale, ok. En algun lloc hem de coincidir,
2: Sí, i va ser una festa, eh?
1: Sí, eh? Sí, sí, sí. Terra d'acollida. I votaves el PSUC i aquestes coses. I portaves pantalons de pana i barba. I ara mira, a qui votaràs. I t'has convertit en fan d'aquesta...
2: I aquesta cançó al final que diu deixa'm veure els nens...
1: Sí, és un separat, és un senyor separat.
2: Ah, un senyor separat. Diu... És el senyor Josep Maria.
1: És el senyor Josep Maria, que és un divorciat, que fa balls així ridículs, i li diu, deixa'm veure els nens, deixa'm veure els nens, Josep Maria. A Josep Maria. Doncs com avançant fa uns minuts, actuaran a Tarragona, és a dir, a Santa Tecla.
2: No, actuarà... Oh! Sexeni...
1: Ah, els altres.
2: Sí. Sexeni actuaran a la Festa Major de les Borges Blanques el 4 de setembre i, com avançàvem, Svetlana el 18 de setembre a Santa Tecla, que encara no han presentat la programació, però hem pogut descobrir a través del cartell de l'Instagram de la gira d'Svetlana que el 18 de setembre seran a Santa Tecla de Tarragona. Si ets un d'aquests desviats,
1: aquest t'afide més. Si ets qualsevol immigrant... I avui es presenta una altra programació que cada any estem molt atents.
2: Sí, les festes d'altura, la Festa Major d'Olot, que se celebrarà del 4 al 8 de setembre. Avui a les 7 de la tarda presenten la programació. He estat forçant molt a la gent que organitza aquesta festa major. M'han dit que no em poden dir res perquè hi ha tothom, tota la capital de la Garrotxa està pendent d'aquesta programació que es sabrà a les 7 de la tarda.
1: Hi ha un oient, en Ferran, que ens diu tres grups a les festes d'altura.
2: Ah, mira, llavors ho podem dir.
1: Bueno, a veure,
2: jo, de fet, ho sé.
1: Vale.
2: Jo sé els grups, però no ho puc dir.
1: Aquest oient, en Ferran, potser forma part de l'organització i acaba d'escriure i ens ha donat tres grups en exclusiva.
2: Ah, sí? Doncs vinga,
1: Digue'ns tu que ho saps, si és veritat. Diu Ginestà, Tyets i Temperalbo.
2: Podria ser.
1: Vale, ok. Gràcies, Ferran, per aquesta mena de...
2: Segons les meves fonts, podria ser.
1: A veure, si jo ho fa Microsoft i ho fa Sony, de filtrar coses, perquè ho diguin els mitjans, en Ferran ha dit, jo et filtro això aquí, perquè m'interessa que es digui, no, també?
2: Doncs molt bé, del Ferran.
1: Gràcies, Ferran, per ser-hi.
2: Ja s'arreglarà
1: amb l'organització.
2: Amb l'organització aquesta tarda a les 7. Avui a les 7 de la tarda ja...
1: I la resta d'oients, avui ens heu parlat de llibres. Blai, què et llegiràs aquest estiu? O llibre ja estiuany que t'estiguis llegint?
2: Tinc el llibre de Cae Tempest.
1: El nou, eh?
2: Va ser un regal, el nou. He llegit una pàgina, de moment.
1: Vale.
2: Espero poder llegir les altres.
1: Serà la lectura estiuenca d'en Blai. Avui és la pregunta del dia. Ja per acabar, fem un recull dels últims àudios que ens heu enviat sobre lectures de cara a aquest estiu 2026.
0: Estic llegint el de Contra la gravetat del Kevin Prados, que és un llibre de filosofia enfocat al món castellà. I llavors en tinc pendent un de Paolo Conetti, em sembla que és Expedició a l'Himàlaia. I espero començar-lo aviat. La veritat és que en tinc moltes ganes.
3: El Ferrocarrils de Mèxic, de Gianmarco Griffi, el va recomanar al programa.
4: Jo no faig pas diferències qualitatives dels llibres que llegeixo a l'estiu o durant la resta de l'any. El que sí que faig són diferències quantitatives. I l'única cosa que sí que faig és una norma que és, per motius obvis, no m'enduc llibres de biblioteques a la platja, pel que pugui passar. I des d'aquí aprofito per enviar una forta abraçada i tota la solidaritat a les treballadores de biblioteques que estan en lluita i en vaga indefinida des del 26 de maig.
5: Ei, jo me'n vaig a la Xina. Ei. I el que faig sempre quan viatjo és llegir-me llibres d'aquell país. Llavors, bueno, vaig trobar per casualitat filosofia xina des de Confucio està en Mao Tse-tung i m'he començat a llegir aquest llibre, m'està agradant molt. Estic molt in, molt in. Bueno, i si algú em vol recomanar, perquè clar, quan acabi, llibres xinesos, d'autores o autors xinesos, en tinc un de poesia, potser preferiria una novel·la, faria gràcia. Vale, adéu.
1: Gràcies, oients, per ser-hi. Gràcies, Alicia, aquesta última que hem sentit i que demanava recomanacions. Sé que sou molt, molt saberuts i molt viatjats, així que, va, una novel·la xinesa per aquesta oient. Ha molat molt el debat que hem fet literari avui de recomanacions, de crítiques, de recomanacions per gent que té fills, quins llibres triar. Guai, gràcies per ser-hi. Demà ens trobarem un altre tema de la màniga, que també pot ser bastant divertit. 9:57, per tant, moment de llançar la cançó de les 10, la que ha guanyat, Sergi.
6: Per 2 vots, amb 24 vots ha guanyat Sempre vens a cim amb Salvador Sobral i Magalí Sare, que avui fa 35 anys.
1: Gràcies, felicitats, Magalí. Gràcies per triar-nos la cançó. Oients, tornem demà a les 8 del matí. Gràcies, Sergi. Fins demà.
6: Fins demà.
1: Fins demà, Blai.
2: Fins demà, que vagi bé.
1: Dani Exposito, et pots acomiadar amb un efecte sonor d'aquests estrafolaris que tens aquí i així servirà. Un aplaudiment per tots nosaltres. Fins demà. Adéu.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva mirada.

cançons que fan olor d'estiu, i així és com sona l'avançament del proper treball de la Flashy Ice Cream. 10 i 9 minuts, seguim amb Gorja Smith. Dan is done.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Anna Castillo.
5: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
6: No, un moment.
4: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escoltes ICAT. You know the hardest...

Gorillaz, la banda virtual més exitosa del planeta al costat de Bizarrap, amb aquesta meravella anomenada Orange County. També ja vam presentar aquest estiu al Primavera Sound. Seguim ara amb una de la banda de Pol Clusella, són els Petit Ibèric. La que són és Bruixa.

La més emotiva de Sam Smith per aquest estiu i que a més sona com a avançament del seu nou treball previst per al 21 d'agost, Oh Mother, i aquí tenim els 24K Golden, I Am Dior.

són els ritmes brasilers i l'actitud positiva, com sempre, d'en Pau Ballbé amb aquest Això ja està. Seguim de dimarts 28 de juliol també amb el so enèrgic de Lisa, Anita i Rema. Dolç.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
2: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
3: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: Escoltes ICAT.

temperatures que comencen a enfilar-se a aquestes hores, tot va tirant i seguim posant la música en directe des de Lleida amb la Jules i també amb Taylor Swift. I knew it, I knew you.

El so més electrònic de casa nostra també passa per mans d'aquesta dona, és la Gigi Ross. 10:47. Recuperem ara un dels grans èxits dels d'Osona, que és gràcies

Nou himne estiuenc a ritme de rumba gràcies a Danísix i Iskit. Què tal? Les 11:03. Cop de volant i canvi d'estil. Ara me'ls Bausa.

Cincellata de Nelly Furtado amb Tim Ballan. I deixa'm dir-te que si entres al web o a l'AmpliCat podràs aconseguir 3 entrades dobles per un dels concerts del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Podràs escollir entre el de la Sandra Montfort, Rigoberta Bandini o Tarta Relena. Afanya't!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

repassant un altre de les del segon treball de Pol Bordas des de Girona. Marxem fins a Mallorca. Aquí tenim Maria Jaume Copte al Premi Cerveri 2026 amb la lletra d'aquesta cançó. Festa i

El so de l'estiu també passa per les mans d'aquesta dona, és Chloe, al costat de Timbaland, i ara relaxem els ànims amb Medusa i Càlid. És el Weekend.

Activa el mode estiu. Escolta i cap. Everybody get up.

Fent una mica de memòria i recuperant una de les cançons més celebrades del 2013 amb Robin Thicke i Pharrell Williams. Ara és la Monique Macon.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou, amb Lluís Gendrau.
4: El sona nou d'estiu descobrim...
1: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
5: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
6: M'estan pagant per fer-se.
1: FM, app i 3CAT.

Benacar és el projecte musical del barceloní Àlex Botella, i aquí el teníem al costat de CH, One Feeling, i més novetats, aquestes amb Mas Zigo i Maria Unzomas.

cançons amb ganes d'èxit. Aquí teníem aquest parell, Joe Balance and Ray. I aquest matí del dimarts 28 de juliol també té veu de la 31 fam. Els de Sabadell sonen amb la família.

l'altra de les bandes de casa nostra que defensen el rock independent amb aires britànics. Són els Exili a Elba. Un dia normal, la que fèiem rodar ja 10 minuts ja pel migdia. En aquest segon dia de la setmana posem a Harry Styles.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branx, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
4: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Aquesta gent ho tenen claríssim. Que la felicitat va de cara, són els quilòmetres zero i seguim posant una mica més d'energia musical aquest dimarts amb René Rapp, és el Lucky.

L'accent argentí un dia més el posen aquest parell, Catriel i Paco Amoroso, que passaran el proper 10 de setembre pel Palau Sant Jordi. I seguim amb energia estiuenca i la Ludwig Band.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat.
2: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja, a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.

Un altre de Guitarrica de la Fuente, el seu Calypso, i fins la una estarem per aquí encara amb Alessia Cara, Paul Russell, Xico i Dan Peralbo.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquesta gent són els Clima des de l'Empordà, que ens recorden que hi ha coses que són molt millors si es comparteixen. Avancem i obrim camins. Ho fem amb Minova.

0: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
1: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
1: Anna Castillo.
3: Jo ara fa poc he sigut amiga del John Travolta.
4: No, un moment.
1: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Escoltes i cat.

Mama i Por, aquest estiu també apostem pel so més refrescant de Kelly a Isaiah i de Ponent cap a Barcelona, amb els Balma, és el Kikio.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
0: A iCat.
1: iCat.
2: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat. Linkat. A ICAT.
0: A ICAT.

0: preparant un nou disc que sortirà el 2027 i celebrant el seu 20è aniversari els Amics de les Arts. I aquí una que és pura festa. Són Fades.
1: Comencen per F, però no són Fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

nova punxada emocional i també l'original aposta de la Maria Arnal. Així hem arribat a 3:15, posant també a Mama Duixa.

0: open.
1: Escoltes, Icar. Icat, pausa.
2: Les millors converses de la temporada.
3: Hola, hola, oients, com esteu? Benvinguts a Pausa. Avui començarem el programa una mica diferent, només una mica, eh? Vull que escolteu això.
4: Estimo l'ànima d'en Andreu.
3: Molt bé, doncs això és el que ens deia just ahir en David Menéndez, a.k.a. Boye, sobre la nostra convidada, una de les veus que més ens han captivat aquests últims 5 anys en això que en diem escena catalana i que és molt més que el Coti per Coti o la Marina està morena. Mariona Batalla, bon dia, com estàs?
5: Bon dia, molt contenta de que avui la Marina no estigui morena.
3: Ah, sí, sí. Una escena musical té també artistes que estan més fora del radar dels mitjans, però que percentualment ocupen una part més gran d'aquest espectre i es reparteixen el tros de pastís minso que els queda. Una sort d'engrunes en forma de precarietat moltes vegades i majoritàriament en forma de remar fort a favor d'un art que ha de ser resilient per tirar endavant. Deixo caure tot això aquí perquè em venia molt de gust dir-ho. Mariona, avui tenim molta feina a ordenar idees. T'ho dic, avís per navegants, perquè l'Anna Andreu, que ja la... No, no la saludo encara, que ho hem de fer ortodox, això. L'Anna Andreu crec que és dispersa com tu i com jo.
5: Ui, avui, a part, jo tinc un dia espès, crec que l'Anna té un dia espès, i tu, Albert, no sé com estàs, però... espès, no?
3: Endavant, endavant.
2: Comença la teva pausa del dia.
3: I per cert, que avui dimecres dediquem el programa a l'Ovidi que enyorem, que està, per cert, recordeu, de vacances, i també als Ovidis, que comencen a caminar. Benvinguts a Pausa.

0: go. Anna Andreu, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Com està l'Ovidi?
1: Molt bé, també.
0: L'Ovidi és el fill de l'Anna, eh? Ho dic perquè, per cert, jo, sabeu allò de veus una cosa, detectes una cosa al teu voltant, que són dues persones, i ja penses que tothom ho està fent? Saps que tot Catalunya en va ple? Jo crec que Ovidi és el nom més posat a Catalunya recentment, perquè et conec a tu, que en tens un, que es diu Ovidi, i en Blai Mercè, company periodista, que el seu fill també es diu Ovidi, no sé si ho sabies.
1: Sí, i el del Joan Pons.
0: També es diu Ovidi, del Joan Pons. Veus? Ovidi és el nom més posat de Catalunya, n'estic convençut.
1: Bueno, tinc els meus dubtes, la veritat.
2: El que m'està passant a mi, Albert, és aquest moment de la vida en el que els teus amics comencen tots a casar-se i estar embarassats.
0: Sí.
2: Què ara està passant amb una generació d'artistes? Perquè quants pares i mares han passat últimament? Molts?
0: Sí, força, força.
2: O sigui, estem en aquest moment de pares artistes.
0: Però sempre n'hi ha d'artistes que han anat tenint fills a la vida. De fet, el Joan Aril ja en tenia... De fet, ja té fills fa anys, no?
1: En té tres.
0: En té tres i fa anys ja. L'Ovidi és l'últim?
1: És el primer.
0: És el primer, l'Ovidi. És igual. Joan, una abraçada. Que vagi molt bé. Escolta'm, un any i mig té el teu Ovidi. El teu Ovidi i el de la Marina. De fet, vostre no és. És seu, aquest nen. És un nen que no et deixa dormir gaire darrerament, Anna. M'han dit.
1: Sí, és veritat. Però, bueno, molts nens són així, eh? Tampoc em vull quedar molt aquí, perquè després... algunes entrevistes que he fet, que, clar, com que aquest disc va sortir tan bon punt vam ser mares,
0: sí.
1: Se'm preguntava per això.
0: Aquí t'ho hem preguntat.
1: Sí, bueno, hi ha molts llocs, I, però igual si l'entrevista dura una hora, parlàvem d'això 8 minuts, i després sortia el típic reel, i després... I semblant, vale, sí, o sigui, no em deixa dormir, però no sóc la primera mare que no dorm, estic seguríssim.
0: Anna Andreu, vols que no traiem un reel del moment Ovidi, que en traiem d'un altre?
1: Traiem-ne un altre, aviam.
0: Vinga,
1: què passa.
0: Va. Això sí, hem de dir que, doncs, bueno, la vida i la música i l'art són vasos comunicants i aquest fet de no dormir gaire a tu, últimament potser li acaba donant sentit a Vigília, no?, al teu últim disc.
1: Sí, aviam.
0: No era tan així d'origen, eh? Vull dir que...
1: Clar, això és una broma de mal gust que ha passat després. Sí. Vigília existia abans que jo fos mare i era un disc que vaig anar construint a mesura que... Vaig anar construint el concepte a mesura que anava acabant les cançons i veia quin era aquest fil conductor, que era aquesta espera, aquest dia que s'entrellaça amb la nit, aquest silenci al que estem abocats, no?, cada dia, aquest moment de soledat quasi imposada, que és la nit. Uh-huh. I el vaig anar construint així, i després, bueno, jo no sabia que em passaria un any i mig sense dormir, però això és una altra cosa.
0: Moment de soledat gairebé imposada?
1: Sí, vull dir, jo a vegades me'n vaig a dormir i no tinc ganes d'estar a mi mateixa.
0: Val.
1: Però sé que s'apaga la llum i hi haurà una estona... que estaré a mi mateixa, i normalment és bastanta estona perquè a mi em costa bastant dormir. Llavors, ostres, a vegades no em vull escoltar, no em ve de gust.
0: Ja, ja.
1: No?
0: Mira, posarem aquesta cançó, que es diu Mentrestant.

0: Sí, sí, us podeu anar esperant que les coses passin d'una manera i passant d'una altra. Què és això que et passa en aquesta cançó, que es diu Mentrestant, i que no la posem gaire, m'agrada moltíssim, en aquesta cançó que jo, per mi, personalment, és una cançó d'aprenentatge, no? D'anar veient que les coses passen i dir, ostres, potser no és el que m'esperava, però et fas moltes preguntes. Dius, tu sabries dir-me què és el que m'empaita? Mai me n'allunyo prou i no descanso gaire. Això lliga amb el que dèiem abans.
1: Aquesta cançó, bueno, el mateix a l'hora de construir el disc, com que me n'adono de què va el disc un cop ja el tinc bastant embastat, amb les cançons em passa igual. Normalment les faig i arriba un moment que dic, ah, aquesta cançó està parlant d'això. I això és el bonic per mi de fer cançons, no? Que no parlo tant del que vull dir, que això no m'interessa perquè el que vull dir ja ho sé, sinó que parlo del que apareix de dins de la cançó. I sí, de com em vaig adonar que aquesta frase que diu jo que em creia la més llesta, la tempesta mor al mar, jo que em creia la més llesta, de la mar ve la tempesta. És una mica aquesta idea de jo crec que em conec, sé qui sóc i sé tot el que puc deixar enrere, tots els errors que em precedeixen els puc deixar enrere, però al final te n'adones que tu vens d'aquests errors i que tu ets fruit d'aquests errors, no? També, i els abraces i està tot molt bé.
2: També creus, Anna, que hi ha com certa perspectiva de gènere en el sentit que durant molt de temps se'ns ha venut a la imatge de la dona feminista com una tia que ho ha de tenir tot superclar, que ha d'estar com superben posada, i és com, hòstia, doncs de vegades també tinc dubtes, també tinc mogudes i això no em fa menys tia empoderada, no sé com dir-te.
1: Clar, bueno, això depèn de cadascú, no? Per mi dubtar és essencial i a mi em fa una mica de por a vegades la gent que no dubta, que jo...
0: Dubten, en el fons. Vols que no és una façana?
1: Bueno, pot ser, però és igual de perillós aquesta façana, perquè sempre hi ha algú que se la creurà, no?
0: Una mica psicòpata, vols dir?
1: No, vull dir que al final seria molt raro, no?
0: Sí.
1: Bueno, seria molt raro. És un error connectar aquestes dues coses, no? El fet de no dubtar amb ser una persona forta i decidida. Vull dir, pots prendre una decisió amb tota la fermesa després de dubtar molt de temps, no? I no és menys ferma aquesta decisió, o no és menys... No sé, pot tenir molt més valor, no?
0: És vàlida, total. Escolta, parlem de somnis o què? Ja que estem parlant de vigília i de dormir poc i tal, però quan t'adorms, somies, no?
1: Sí.
0: Entenc? Tens tendència a recordar-los?
1: Molta,
0: per això surten cançons.
1: Sí.
0: Perquè, clar, les lletres de l'Anna tenen cert component oníric, sempre l'han tingut, o com a mínim, això és el que jo detecto, potser perquè t'he entrevistat diverses vegades i ja ho has explicat aquí en aquest mateix sofà alguna vegada. Però jo no sé el públic si també capta aquesta qüestió de somni gairebé que tenen les teves cançons, imatges que de vegades són, bueno, entres a un bosc de sobte, no? I dius, ostres, un bosc d'idees, vull dir.
1: Jo crec que sí, que molta gent connecta precisament a partir d'això, no? Perquè al final... La meva vida, bueno, visc aquí a Barcelona, no faig res de tot el que explico les cançons, no veig arbres cremant...
0: No crema un arbre al costat de casa teva, així,
1: normalment,
0: habitualment.
1: Bueno...
0: un container,
1: exacte.
2: Que no, depèn de la data.
1: Llavors, crec que els somnis, clar, que tenen una cosa molt íntima i que surt molt de dins de cadascú, però també hi ha, bueno, certa simbologia molt compartida, no? Uh-huh. I crec que sí, que al final és una cosa que les cançons traspuen molt això, i tinc la sort precisament d'en recordar-me'n, bueno, la sort o la desgràcia, no ho sé, de tot el que somio.
0: Recordar-te'n, no et lleves... Perquè aquesta mitologia també del cantant, de l'escriptor de cançons, de em llevo la nit, m'ho apunto, i allò s'acaba convertint en Yesterday, dels Beatles. No tens aquesta
1: tendència. No, jo quan
0: tendència.
1: Em llevo...
0: Quan lleves, ho segueixes recordant.
1: Bueno, faig un esforç...
0: Sí?
1: Actiu per recordar, o sigui, tinc una idea del que he somiat, però començo a seguir la trama i dic, ui, aquí què passava? Ah, vale. No? I llavors, bueno, sí, apareixen imatges, apareixen escenes i apareixen personatges que són molt valuosos i que són molt fèrtils a l'hora de bueno, és un camp, bueno, no sé, històricament ho ha estat, no?
0: Sí.
1: Molt fèrtil a l'hora de crear.
2: I busques l'endemà al matí, tipus, què vol dir que m'aparegui una serp que surt de sota una pedra?
0: Truques a Freud?
1: No gens. O sigui, no em centro tant en què significa per mi. Me'n quedo què m'aporta estèticament això, no? Aquesta imatge. Vull dir que no he tractat una part d'aprenentatge, sinó és un calaix de sastre creatiu.
0: Yeah.
1: A vegades sí, que ja dius, ostres, això, veig claríssim... perquè he somiat això, però no m'interessa tant, és el que deia, no? Si ja un cop ho he descobert ja no m'interessa tant. Mm-hmm.
2: Bueno, em fa la sensació que l'Anna fa música de sensacions, de, saps?
0: Sí, i de moltes imatges.
2: Sí.
1: Sí, les imatges sí, vull dir que sí que és una cosa que quan me n'he donat, quan estic fent cançons, com estic, és el mateix que estic fent ara, que estic mirant cap amunt, no? Estic fent cançons i poso escenes en moviment i veig si aquesta escena és interessant o si rebobino, tiro enrere, la poso en moviment un altre cop, aviam què passa ara. Uh-huh. I això és el que després intento recollir les cançons.
0: Parlant de vigília, podríem dir-ne insomnis, si voleu, també, en algun moment, o dificultat per adormir-se, en aquesta estona de vigília, és que m'interessa molt aquest tema. És a dir, el somni el relacionem habitualment a la fase més profunda del son, no sé si la REM o la no sé com es diu, sempre em perdo. Però, com s'entrellacen els pensaments en aquest estat semi-adormit de la vigília, mm-hmm. quan estàs al llit, no t'acabes de dormir, però igualment hi ha com una sensació onírica que flota mm-hmm. l'aire, i com s'acaben entrellaçant, i moltes vegades entenc que impactant també en el que acabes somiant profundament, això et passa? M'entens el que vull dir?
1: Sí, bueno, per mi és aquest l'estat, eh? Vull dir, després en el somni recullo, puc recollir coses, però aquest estat que precedeix la son és un estat que a vegades ho diu profundament, però també és un estat que, com et deia, jo a vegades no tinc ganes d'estar a mi mateixa i és el moment que m'ho menjo amb patates. Sí. I aquesta sensació de fugir i que t'atrapa la son, però al mateix temps vols adormir-te, és una estirella ronça que em sembla, bueno, a vegades passen moltes coses, qualsevol pensament es fa molt més fosc, qualsevol inseguretat pren una altra dimensió i, bueno, és una part que em pot incomodar molt, però que alhora, bueno, sembla que forma part de qui soc, sí, d'una manera molt clara.
0: El problema és la recurrència després, o sigui, aquesta inseguretat o aquest pensament intrusiu i recurrent que durant la nit doncs molesta força, no? Transformem-lo.
2: T'ha passat mai anar de tenir por de dormir, de dir, estic passant una mala època, tinc molts malsons i em fa por dormir. O no em ve de gust dormir per passar per aquest tràmit. Sí.
0: M'ho estic adormint, ara, fa una estona.
1: Quina bona senyal, Albert.
0: Sí
1: que a vegades m'ha passat, de dir, preferiria saltar-m'ho.
0: Yeah. Sí,
1: M'ho salto.
0: El que passa que biològicament no és recomanable.
1: No se l'anava bé.
0: Digues.
1: No
0: vas a dir alguna cosa
1: més?
0: Vale. Jo sí que anava a dir una cosa. Ara has dit, quina bona senyal el fet que m'estigui dormint jo, de la broma aquesta que he fet. I acabo de pensar que en realitat, i em vull fer la pregunta, quanta dorms tu? Quan una cosa... És a dir, penso en l'ambient sonor, en música, per exemple, o en una pel·li. T'adorms quan una cosa t'interessa molt o quan no t'interessa? M'entens?
1: Quan no m'interessa.
0: Sí, Doncs a mi em passa al revés. A mi quan...
2: Igual estàs tan emocionat que t'esgota.
0: Saps? Sí,
1: és veritat que si una cosa m'avorreix profundament, m'enfado, I llavors em posa una mica l'adrenalina i no, en plan, què és aquesta bessura?
0: Exactament això.
1: Però
0: un disc quan t'agrada molt, no et passa que hi estàs comodíssim? I a mi em passa molt.
1: Ja, clar, és que ara mateix, si un disc m'agrada molt, igual estic escoltant-lo a la furgo. Ja. A casa és molt difícil concentrar-me en algú que m'agrada, un disc o que sigui. Llavors a la furgo tampoc és molt bona idea dormir-se.
0: Si estàs conduint tu, sobretot.
1: No, jo no condueixo, condueix la Marina normalment, però em semblaria de molt mal gust que ella estigués conduint i jo m'estigués adormint al costat.
0: Per cert, Marina Arrufat, la parella de l'Anna Andreu. Fins a quin punt...
1: I parella musical
0: i mare d'Ovidi. Fins a quin punt t'ha arribat a molestar alguna vegada que sempre es parli de la vida familiar i musical a la vegada? Has volgut mai separar-ho?
1: Aviam, sí que va haver-hi un punt, nosaltres vam decidir fa un temps que del nostre fill no diríem més el nom, i que és el nostre fill,
0: ostres,
1: i ja està. No passa
0: perdó.
1: No t'ho he dit, no passa res, no. Uh-huh. Perquè tampoc t'ho havia dit, però sí que va haver un moment, ja no tant per nosaltres, sinó perquè ell acaba d'arribar aquí, no té culpa de que jo vagi a la ràdio, o no, saps? Uh-huh. Podria tenir un forn de pa i, saps? Vull dir que no,
0: ja, això no ha d'impactar. Una vegada li poses el nom del teu fill...
1: No ha d'impactar en ell, però sí que també és veritat que deixant de banda que tenim una criatura, la Marina i jo no performem res. Vull dir, la Marina i jo som la Marina i jo quan estem tocant també. Llavors mai he intentat separar-ho de la vida personal o de la vida familiar perquè ho veig absolutament impossible i penso que també és la gran sort que tinc amb aquest projecte, que és fer el que m'agrada amb la persona que més m'estimo.
0: Increïble. Escolta, en Maria de Batalla, hem consensuat tu i jo que el millor Reels d'Instagram que s'ha fet mai a la història del món i de les xarxes, és el que va fer l'Anna Andreu l'altre dia. Va fer un Reels parlant de la creació i parlant també del concert que fareu el dia 14 al Paral·lel, a la Paral·lel 63.
2: 62.
0: Acabo de tenir un lapsus
1: molt
0: raro.
1: Molt raro, això que has dit.
0: Sí, sí, sí. I aquell Reels, la Mariona me'l va enviar a mi i em va dir, és que és la millor. I jo vaig pensar, que és la millor. Sí.
1: Que bé que ho hagueu vist, que això no ho veurà ni Cristo. Que bé que ho hagueu vist.
0: Molt ben construït. Hi havia feina, no era un Reels què passa, que vinc a tocar la paral·lel.
1: No, hi ha feina
0: allà. Dius una... Digues, sí.
2: No, dic que potser ens estem conformant amb mínims i ens estem acostumant a que hi hagi poc contingut de qualitat i que de sobte l'Anna faci un Reels currat i diem, hòstia, però potser hauria de ser com un bàsic, no?
1: No ho sé si hauria de ser un bàsic. Vull dir, al final parlàvem de la precarietat que parlaves abans, no? Jo em considero que se'm paga bé per la feina que faig, tot i que o sigui, la meva feina potser no és la més exposada del món perquè no estic tot el dia fent Reels ni anunciant marques ni me'n vaig a... Saps? Vull dir que perquè anem més cap... Vull dir, no perquè no ens agrada, no perquè en tinguem res en contra, no? Uh-huh. Potser no és tan visible la feina que faig, però jo tinc una professió i un ofici que és anar a fer concerts, em considero que se'm paga bé, que a vegades has de fer malabar, sí, però... Moltes vegades, vull dir, no tinc aquesta sensació de dir que injust és això amb mi, no? Mm-hmm. Perquè em ve públic, puc tocar i és el que m'agrada. Fer un reel com aquest, perquè la gent em conegui una mica més, això m'ha costat uns diners. Llavors, a vegades, no és tant per una qualitat visual o estètica, sinó al final que és el que més ocupa, que és el que ocupa més temps a les teves xarxes, no?
0: Mm-hmm.
1: Sí,
0: va funcionar.
1: És publicitat, si no ho és, el que sigui. I parlant d'això mateix, surt demà dos vídeos de directe que enllacen amb aquest reel que esteu dient.
0: Yep.
1: Dos vídeos de directe que vam gravar per al 62, la Marina i jo, amb el so directe, intentant ensenyar què és el que fem, quina és l'artesania del que fem, de la música en directe, que és el que a nosaltres ens agrada.
0: Això ho heu gravat fa poc, entenc? Vol dir...
1: Vol dir que vam...
0: No és de la gira anterior,
1: no, això
0: sinó
1: està
0: gravat ara sense públic allà.
1: Això ho hem gravat a Paral·lel 62, sortirà demà i és el que podrà veure la gent que vingui al concert de Paral·lel 62 el 14 de desembre. I és una mica... Tinc la sensació que aquesta gira, la gent que ha vingut, ha conegut molt quina és la proposta escènica que portem, però també hem volgut mantenir cert secretisme, mm-hmm. perquè això juga a favor del show, que és el que ens agrada, és no ensenyar-ho tot, mm-hmm. sinó aquest boca a orella de he anat a aquest concert, he flipat, o m'ha agradat molt, no sé.
0: He flipat.
1: Però jo no volia posar això directament a les xarxes perquè em semblava un spoiler, no? De dir, hòstia, si vens ho veus. Si no vens, no ho veus.
0: Yeah.
1: I un any més tard hem volgut ensenyar-ho ara sí, que és el que us podeu trobar en el directe i això surt demà. I, bueno, aviam si ho veieu també, perquè la veritat és que està bastant guai.
0: El dia 14, eh?
1: El dia 14 és el concert.
0: Diumenge.
1: Queden molt poques entrades,
0: és el concert a la Paral·lel 62, queden poques entrades, eh? Hem de parlar d'això de les entrades després, eh?
1: Sí,
0: com us va entrades, que és flipant.
1: Portem 1.100 i pico persones, en queden 100 a la venda, més o menys, i, bueno, no sé, serà molt bonic, perquè quan hi ha tanta gent i amb tantes ganes, sempre és bonic.
0: Parlàvem d'aquests Reels fa un moment, i vull fer una pregunta abans d'anar a la cançó que posarem, 20 minuts després de començar el programa.
2: Bueno,
0: avui anem tard, però ja ho sabíem. Som gent dispersa, de mena. Un cop de sort, deies en aquests Reels. Deies,
1: sí.
0: Parlaves del fet de fer cançons i deies, de vegades ho relaciones, crec, amb els somnis. Hi havia un moment que deies que a través de la música expliques la vida. I deies, moltes vegades considero que fer cançons és un cop de sort. Per què això?
1: Perquè, bé, com dic en el vídeo aquest, a vegades se'm fan alienes com dient, ostres, se'm fa raro que hagi pogut fer una cançó com aquesta, no? I penso, bueno, deu haver estat un cop de sort. I així porto tres discos ja i no se'm passa aquesta sensació. Tampoc és una idea de pues això, de que...
0: Síndrome d'impostor.
1: Sí,
0: sona molt això, eh?
1: Sona molt això. Però també en el fons acabo pensant que, bueno, que si he fet 20 i pico cançons que m'agraden, doncs potser no és un cop de sort, potser és que també n'he après, potser és que sóc molt exigent, potser...
0: Potser és que tens un talent.
1: Pot ser, però vull dir que...
0: Costa molt dir d'un mateix tinc un talent.
1: Sí, aviam. Sí, segurament és una cosa que se'm dona bé, però no he provat res més tampoc, saps?
0: Yeah.
1: Llavors, quan dic que és un cop de sort, és que a vegades em sorprèn de dir, ostres, ai, m'ha tornat a sortir una cançó que m'agrada, estic contenta. No, les cançons que no m'agraden no les escoltareu mai, perquè no les poso en el disc.
0: Yeah.
2: I creus que si les escoltéssim ens agradarien?
1: No les acabo.
0: No,
2: les deixes allà, eh?
0: Ens guardem aquest calaix... Bueno, no, digues, acaba.
1: No, que precisament és això, van a un calaix de sastre i algun dia les recullo i torno a provar de... Veiem què surt ara. Mm-hmm.
0: Doncs després obrirem aquest calaix de sastre d'Anna una miqueta, Després d'escoltar la veu d'una dona, que a banda de cantar en Big Thief, és una dona que en solitari és flipant i que també té molt talent. Ves que no pensi ella també, hòstia, quin cop de sort que he tingut fent cançons com aquesta que sigui un nou machine.
1: Podria ser.
0: Podria ser. Adrián Denker. Això, si sou fans del Ferran Palau, de l'Anna Andreu, de la Mar Pujol o de, jo què sé, de qualsevol d'aquests artistes que pengen del segell Hidden Records, us asseguro que sou fans d'aquesta dona.

0: No Machine es diu aquesta cançó, que signa, com us dèiem, Adrian Lenker, que és la veu també de Big Thief, aquest grup estimat. Anna, què et provoca aquesta cançó a tu ara mateix, quan la sents?
1: Bueno, és una cançó molt melancòlica, sí que al final la lletra em sembla molt bonica, bueno, és bellesa, no?
0: Sí.
1: Vull dir, té aquest punt que a mi m'agrada, que és on intento trobar sempre, però on intento que les meves cançons es moguin, entre aquest on s'ajunten la bellesa i el dolor, és un lloc que em resulta molt interessant i aquesta cançó crec que està just en allà, al mig.
0: Et vull preguntar per el fet d'haver sigut mares, si us ha fet canviar una miqueta la selecció musical a casa. Hi ha gent que li passa i hi ha gent que no. A mi em va passar molt.
1: Sí, bueno, ens ha forçat absolutament. Vull dir, d'entrada, el nostre disc, jo, quan gravem un disc, no l'escoltem gaire després, el nostre propi disc, i en aquest cas pues, l'hem hagut de posar molt.
0: Hi ha moments tensos, a Vigília?
1: Sí, però bueno, el nostre fill reconeix la meva veu, reconeix quan canta la Marina, llavors amb ell el relaxa i a vegades era el que li feia falta. Llavors ens l'hem hagut d'empapar que flipes.
0: Estàs cansada de tu mateixa en alguns moments?
1: No, la veritat, o sigui, sí, per pura repetició, però sí que és veritat que aquest exercici d'escoltar el disc un cop l'has fet tantes vegades no l'havia fet mai i m'ha agradat perquè estic contenta, em sembla que estic orgullosa de la feina que hem fet.
0: Que bé, tu. Jo me n'alegro molt que passi en aquestes
2: coses. Jo m'imagino que Anna Andreu et canti una cançó bressol.
0: Saps? No, no, com... podia suportar. No, sí. Podia suportar. I la Marina canta molt bé, no, també?
1: La Marina canta molt bé. O sigui, té una veu molt, que té molt aire i... O sigui, potser com a primera veu no seria una cosa que dius és que vaya portento, però fa unes segones veus que són molt boniques i que empasten molt bé.
0: Bueno, sóc el fill de la Marina i l'Anna. L'Anna agafa una guitarra, s'acosten al llit i ens canten, amb harmonies incloses magistrals de la Marina, una cançó de bressol. Dius, bueno, doncs ja...
2: Clar, però què fas?
0: Ja tinc la vida plena.
2: T'adorms o no t'adorms?
0: No, jo no m'adormo, jo.
2: Clar,
0: estic allà,
2: em
0: cau la bava a mi. Escolta, ara sentiràs la veu d'una persona que està lligada a tu, però de fa temps, de fa anys. De fa anys tampoc tants perquè et segueix punxant el seu programa, que es diu Delicatessen. És l'Albert Puig. Ara sí que t'has de posar els auriculars per sentir-lo. Primer de tot, l'Albert, el nostre company, ens explica el seu moment de pausa.
3: Hola, sóc l'Albert Puig. El meu moment de pausa és tard. És cap a quarts de dues o les dues de la matinada, quan tothom ja està dormint. Obro la porta de la terrassa, surto, ja de nit, a les fosques, per estar-me uns minuts sense fer res, absolutament res. És com si necessités d'aquests minuts realment per després donar per acabat el dia. Per tant, un moment de pausa de no fer absolutament res, a l'aire lliure.

0: ara direu, què és això que està sonant després de l'Albert Puig? En Andreu, és Cálido Home, el grup que va precedir la teva carrera en solitari, un grup que comparties amb, no me recordo d'ell...
1: Eduard Pagès.
0: Eduard Pagès. I un grup que vam celebrar molt aquí, Cat, que de fet vas formar part una mica del nostre imaginari. Què tal la distància amb Cálido Home?
1: Doncs... crec que vaig aprendre moltes coses. Primer vaig aprendre les coses més boniques que es poden viure tocant en directe en un escenari i aquesta tensió. Era un duet també, i llavors aquesta cosa de mirar-te amb la persona que tens al costat i dir, si tu caus, jo et recullo, si jo caic, tu em reculls, si caiem els dos, se'n va tot a la merda, no? Sí, o sigui, sí, aquest sí. Concert eren dos acústiques i dos veus i s'aguantàvem això, no hi havia res més. I aquesta tensió era el que jo crec que la gent l'enganxava i crec que això és un aprenentatge que he volgut traslladar ara tocant amb la Marina, que és una cosa que sempre tenim molt clara, que és que l'escenari és tensió i si veiem que algú posa el pilot automàtic, ens paguem la bronca.
0: Sí,
1: No ens paguem la bronca, però...
0: Hi ha una mirada, eh?
1: Sí, la Marina un dia em va dir, mira, tu pots cantar en 5 dimensions i avui has cantat en 3 dimensions. I vaig dir, vale.
2: Mira que és una cosa, Albert, que abans
0: molt
2: parlàvem...
0: Molt poètic dir-li, te fotré una hòstia...
2: Parlant de dimensió.
1: Bueno, perquè em va dir la gent, potser no ho ha notat o potser ha estat un bon concert igual, però jo he vist que no estaves a full i llavors això és, bueno, està molt bé. I amb l'Eduard, doncs, era un projecte que no preteníem professionalitzar, o si més no teníem les eines ni sabíem com fer-ho, ni ens ho havíem plantejat, però vaig aprendre molt a treballar a la disciplina que requereix això, que a vegades la sé aplicar i a vegades encara no, però vaig entendre moltes coses i vaig passar una època doncs, preciosa al seu costat, vam fer molts concerts i també va arribar un moment en què com que no era un projecte això professional, doncs sí que hi ha un moment que t'has de posar a treballar i treballes 40 hores a la setmana i després posar-te molts a la Banyoles a tocar per el que podíem pagar per un projecte com aquest, no? I llavors sí que doncs, vaig aprendre això, que si volia que aquest fos el meu ofici m'ho havia de prendre molt en sèrio i vaig tenir la sort de trobar-me amb la Luis de Hidden Track Records, que em va ajudar, em va animar i em va donar com la infraestructura que jo necessitava per poder començar això amb certa solidesa.
0: En pandèmia, a més a més,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, veia xapa, us he pagat, no?
0: Ara? No, jo estava escoltant-te.
2: I és que
0: podria
2: estar escoltant-te de l'estona. Sí. Com...
0: Bueno. Hi ha gent que diu que li agrada molt el teu timbre de veu, eh?
1: Ah, mira.
0: A mi m'ho han dit més d'una persona. M'han dit, hi ha una persona que m'ha dit, quan ens vam conèixer amb l'Andreu em posava les seves notes de veu, me les repetia, només per sentir el seu timbre de veu.
2: Això és una mica
1: ja d'angúnia, això.
0: Ja. Bueno, després ja en parlarem. Escolta'm una cosa. Tinc una teoria que em lliga molt amb els Anímic del Ferran Palau i la Luis, precisament, els Anímic del principi, que són un grup superbonic, dones cançons sensacionals, però són un grup que omple molt més el seu l'espai sonor, i el Ferran, justament, quan deixa Anímic i es posa a fer les seves cançons, és el puto amo dels espais, no?, dels silencis. I a tu et passa una mica el mateix? Amb Cálido Home he estat escoltant aquests dies perquè venies i tinc la sensació que era un grup molt més de rascar la guitarra, molt més de...
1: Sí.
0: No? Molt més de deixar poc temps a l'espai, a la sorpresa i a la tensió. I quan en Andreu has capgirat la cosa.
1: Sí.
0: Són històries paral·leles, Anímic i Cálido Home, per tu i pel Ferran.
1: Sí, bueno, amb el Ferran tenim moltes coses paral·leles, vull dir, sempre ens veiem molt reflectits l'un en l'altre, sí. Amb maneres de fer, també. Sí que... bueno, al final estic tocant amb la Marina, que la Marina ve de la música clàssica. I en la música clàssica o la música de cambra tot neix d'un silenci.
0: Clar.
1: I és com tu gestiones aquesta tensió al llarg de tota la peça, no? I això la Marina m'ha ensenyat molt. No només a mig de la cançó, sinó a l'hora de començar. I crec que el nostre públic... Jo sé quan el públic està connectat, que és, per sort és moltes vegades, quasi sempre, no?, en els concerts, que és el temps que triguen a aplaudir un cop hem acabat la cançó.
0: Ah, és curiós.
1: Perquè a vegades acabes la cançó i es fa un silenci immens.
0: Hi ha un moment de
1: un
0: dubte
1: silenci...
0: de dir, no els ha agradat gens?
1: No, jo sé que si tarden un moment és que estan molt connectats i no gosen aplaudir per si encara no hem acabat. Llavors sé que estan allà molt connectats i això és molt... A vegades no és tan obvi que hem acabat, no? I llavors s'esperen i llavors sé que estan molt pendent. I a l'hora de tocar amb la Marina ella m'ha ensenyat molt això, no? Al final, en una orquestra, sembla que en parlàvem l'altre dia, no? Entren 30 violins de cop, o 20, i no compten fins a 3. Hi ha una respiració, i entren tots.
0: Clar.
1: I quan entren tots i vens d'un silenci sepulcral, és quan té aquesta força, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I això en les cançons, i més en cançons que duren 3 minuts, si ho pots jugar, és un recurs tan potent com qualsevol altre.
0: Anem una altra vegada a l'Albert Puig, perquè li hem demanat una altra cosa. I tornem a Calio Home per un moment. No sentirem més música a Calio Home, però sí que vull sentir l'Albert parlant de la seva relació amb tu. I ens diu això.
3: La meva relació amb l'Anna Andreu és d'estimació absoluta a la seva obra, a la seva manera de fer cançons, de cantar-les, i més concretament ens vam conèixer ara fa molts anys amb un primer concert quan ell encara estava amb els Calido Home, un concert Delicatessen a l'antiga fàbrica Estrella Damm, que va ser l'única vegada que vam haver de suspendre el concert perquè va caure un bocí del sostre que per fortuna va caure entre els dos components de la banda i no va fer mal a ningú, i això va fer que tornéssim a repetir. Calido Home va ser l'única banda, ha sigut l'única banda que ha repetit dues vegades en els concerts de Delicatessen, però és evident que per aquesta tonteria, aquest tros de sostre que va caure damunt de l'escenari, ens en recordarem tota la vida.
0: Efectivament, això va ser el... Ara ho he mirat, març del 2013, jo hi era aquell dia, era el quart concert de Delicatessen de la història que muntava l'Albert, que els muntava i els segueix fent a la Fàbrica Damm de Barcelona, i éreu vosaltres. Qui era l'artista internacional? Sempre
1: no
0: es fa un artista
1: recordo.
0: Català internacional, jo tampoc me'n recordo. En tot cas, estàvem tan tranquils veient la música de l'Anna amb els seus Calio Home i de sobte, bumba!
1: Clar,
0: susto,
1: és que
0: eh?
1: Un bocinet no va ser.
0: No, tu vas sortir amb una cara de susto. Bueno, tu i
1: sí? Jo recordo que, clar, l'Eduard i jo ens separaven 40 centímetres l'un de l'altre i va caure un tros del rebossat del sostre, però des de molt amunt.
0: Sí.
1: Bueno, rebossat, no ho sé, parlem-ne. I va caure al mig, llavors, com que els dos estàvem tocant, vam sentir el soroll i vam veure polseguera, vaig mirar al terra i me'n recordo de parar la cançó i vaig dir, hòstia, i vaig dir això. Vaig mirar amb ell, vaig dir, estàs bé? I amb ell havia tocat l'espatlla una miqueta, però estava bé. I clar, o sigui, jo vaig agafar, tinc un tros del sostre a casa.
0: Sí?
1: Sí, en plan Muro de Berlín.
2: Com la gent que va baixar al Camp Nou i va agafar un tros de gespa, sí. L'Anna té un
1: tinc
2: tros de...
1: Tinc un trosset que dic, bueno, és que això, perquè és graciós, no? Perquè com et deia, allò sí que era, aquell projecte sí que treballàvem d'una forma molt precària moltes vegades,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I recordo que el fet d'haver de repetir aquest concert, doncs ens van pagar dues vegades el catxet petit que cobràvem per aquell llavors.
0: Mira.
1: Perquè van ser molt generosos.
0: Gràcies, sostre.
1: I ens va permetre gravar la maqueta següent. Sí.
0: Està bé.
2: Bueno, que una caiguda de sostre a temps, no?
0: Sí.
2: Sempre pot anar bé.
0: Sobretot
1: fa
0: si
1: més
0: és...
1: de 10 anys, d'això.
0: Home, és del 13, sí, del 13, fa 12 anys.
2: 12.
0: 12 anys, això. És fort, eh? Escolta, aprofitem, ara que hem recordat aquest març del 13, ja per anar més enrere i recordar els teus primers contactes amb la música com a persona, eh? Com a persona. Tu, jo sé que tu vas intentar-ho, això de l'academicisme, però vas acabar cantant cançons amb una guitarra.
1: Sí, tampoc ho vaig intentar. És una cosa que des de casa doncs vam pensar que era una... Bueno, el típic, apuntem la nena a piano.
0: Ah, val. O sigui, eres tan petita com això, eh? Que decidíem per tu.
1: Clar, i llavors venia una veïna a casa i m'ensenyava a tocar el piano, però no sé si és una qüestió d'esforç o que jo tinc un... No sé, hi ha intel·ligències. A mi em poses davant d'un Excel i em marejo. I em poses a llegir una partitura i em costa molt entendre-ho, em disperso i no ho sabia fer, em costava. Llavors jo feia veure que llegia, però estava tocant d'oïda. I quan ella ja al final va veure que això no estava funcionant, doncs em va dir, què vols fer? Dic, a mi és que m'agrada tocar... Bueno, he trobat aquesta guitarra per casa, que la meva mare tenia una guitarra i... I no sé, jo de petita la veritat és que em portava bé amb els nens i nenes, però em portava millor amb els adults. Llavors per mi l'hora del pati o això no era una cosa que gaudís especialment, i en uns campaments vaig descobrir la guitarra i llavors doncs, a l'hora del pati doncs, era la típica nena que està allà sola tocant la guitarra i que algun dia s'acostaven doncs, quatre nens a escoltar-la i ja està, i aquest era...
0: Doncs ben tirat això, no? O potser és la història de la teva vida?
1: Sí.
0: La música com a motor, o com a motor social, vull dir?
1: Sí.
0: Sí?
1: Era més fàcil...
2: Però alhora com a refugi, també.
1: Sí, era, d'alguna manera em relacionava millor així, saps? Vull dir, jo, què sé, doncs les Spice Girls a mi me la sudaven, saps?
0: Llavors... Tenies, digue'm que tenies algun grup així com mainstream que et flipava.
1: Dover.
0: Dover.
2: Però, doncs, però no és mainstream.
1: Érem dos, saps?
0: Digue'm tu, digue. No, sí que va ser mainstream Dover, sí.
1: Però quan va ser mainstream ja va durar poc, no?
2: Però a part Dover és com només lesbian horror, o sigui, amb...
1: Clar,
2: no, no és de nena que escolta Spice Girls. No.
0: És veritat que Dover és any 90, 95, 96, potser, quan...
1: Bueno, 92, no? 92 va entrar a Sister o així? O...
0: No, tant, no pot ser, no.
1: Ojo, eh?
0: Jo era més gran quan anàvem als bars alternatius i ens posaven Dover.
1: Mirem-ho després.
0: Sí, bueno, és igual, tu vas enganxar per aquí una mica més tard, potser que ja no estan tan famoses.
1: No, però, bueno, la qüestió era que... Que, pues, que no escoltava res que fos gaire cool, saps? Perquè escoltava això i Paco Ibáñez i què fots, no? Llavors, però... Bueno, és el que et dic, amb els adults em relacionava d'una manera més honesta, potser. No em sento quasi canviat, o sigui, òbviament he canviat molt, però dels 10 a ara segurament no podria parlar amb aquella nena, saps? No em queda tan lluny.
2: Perquè tu creus que això ha sigut arran, potser, d'haver estat adulta des de petita? Sí. És a dir, que tu has agafat rols o responsabilitats d'adulta quan ja eres petita?
1: Sí. Sí, bueno, no en tinc cap dubte, vull dir, em reconec en això
2: I tens com una lectura negativa, tipus, és el meu trauma tal?
1: No,
2: o
1: sigui, al final no m'ha faltat mai de res, vull dir, no, clar que hi ha coses que preferia que haguessin estat d'altres maneres, però amb els anys ara penso que, bueno, que la meva època més feliç, jo ja sabia de petita que la meva època més feliç estava per arribar i això ho vivia més o menys en pau, saps? Perquè, bueno, no sé...
0: A què s'associa això, que en realitat haguessis crescut o madurat més petita que la resta, potser?
1: Bueno, no ho sé, suposo que hi ha una cosa personal de com és cadascú, del que et deia, no?, de... Sí, de personalitat, després, òbviament, de l'ambient en el que et cries, de la família, de tot, d'experiències vitals que et marquen i que decideixes que no vols que et torni a passar o el que sigui. Això m'ha pogut passar de petita, m'ha passat d'adolescent, m'ha passat, no sé, clar, que he tingut experiències, suposo que com tothom, experiències fotudes que et marquen i aprenentatges forts que estic contenta d'haver-los fet, no? De doncs, no sé... No et sabria dir. Bueno, sí que et sabria dir, però crec que no, tampoc és pertinent. Però sí que aquesta cosa de... Bueno, de sí, la música no sé si com a refugi, però sí com una estona de pausa, potser. De dir, és que mira, ara estic fent això. Jo sempre dic que no he estudiat música.
0: Sí, ho dius.
1: Perquè
0: a més a més hi ha un contrast fort amb la Marina.
1: Però no és una cosa, és perquè si m'ho pregunten, no? Perquè a vegades jo dic, no, jo no he estudiat. I em diu, no has estudiat? No. Però la Marina em diu, tu sí que has estudiat. No tens estudis acadèmics, però tu has tocat molt la guitarra de petita. I dic, sí. I dic, bueno, jo la tenia al sofà i quan feien anuncis l'agafava. Diu, tu has tocat moltes hores i has estudiat moltes hores. I jo ara puc viure de renta d'això, entre cometes. No vol dir que no m'ho curri tot fins al final, però la soltura que jo vaig agafar, doncs, amb 10 anys... de tenir la guitarra sobretot el dia, pues ara és una extensió de mi. I sí, la Maria em diu, sí, tu has estudiat. Que passa que no són uns estudis reglats.
0: És veritat que destaquem habitualment la veu de tu. Em passa també amb la Mar Pujol, per exemple. La Mar és una guitarrista que em sembla excel·lent a mi.
1: La Mar és molt forta.
0: Però és que el teu no es destaca mai com toques la guitarra. I com que toques la guitarra des del no academicisme, probablement estàs tocant un estil ben personal.
1: Sí, penso que sí.
0: Això ho trobes, no?
1: Sí, perquè si jo t'he d'ensenyar com faig aquest arpegi o això, doncs no t'ho sabré explicar.
0: Ja.
1: Llavors és molt difícil... Bueno, no sé.
0: Hem d'avançar una mica més. Ah, sí, perdona. No, Maria, digues.
2: No, res. Volia preguntar, Anna, si tu et llegeixes o t'has llegit de petita, ara en perspectiva, com a nena vergonyosa.
1: No.
2: Vale. O sigui que la imatge que tenim de nena que toca a l'hora del pati la guitarra no té res a veure amb una vergonya.
1: No, és nena incòmoda que toca a l'hora del pati una guitarra perquè tot l'altre que li ofereixen no li ve de gust, no? Pues...
2: Per tant, els escenaris són alliberament per tu?
1: Sí, jo l'escenari és un lloc que... Tot ho faig per estar allà, no per l'atenció, sinó perquè jo faig cançons per poder-les cantar i poder-les tocar. Si per fer cançó, si per cantar-les i tocar-les hagués de, com us deia, jo què sé, tenir un forn de pa, doncs ho faria. Ja. Però a mi, on em trobo, per mi és col·lateral. I és un lloc per on he de passar, el fet de fer cançons, i he de passar perquè després les vull cantar. Mm-hmm. I és on em trobo a gust a l'escenari, i és on crec que sóc feliç i que sento que tinc control de la situació.
0: Ara posarem una cançó teva, farem una publicitat, una pausa, i parlarem de directes, del fet de tocar en directe, que és una qüestió que m'interessa molt parlar amb l'Anna Andreu, la nostra convidada d'avui. Abans, però, vull preguntar una cosa. Molt lluny de la voluntat de fer pornografia emocional,
1: sí,
0: consti en acte, però abans parlaves de moments traumàtics de la teva vida, de petita, adolescent, d'adulta, mm-hmm, i tal. Creus que la teva música està íntimament lligada a això? És a dir, que llegim moltes vegades la teva música com música trista.
1: Pot ser. Però és el que et deia. Vull dir, al final és... Trista se'm queda una mica curt, no? Perquè també té moments d'obertura i de molta esperança, també té moments de molta bellesa, i al final Trista és un matís més. Uh-huh. I és un lloc on amb el temps he après no necessàriament escriure des d'aquí, sinó tenir... veure-ho més com el meu ofici i no necessàriament escriure des d'aquí, sinó que això, la tristesa és una pàtina que li puc donar després per equilibrar, doncs, quan algú pinta un quadre, no? Yeah. Vull dir que és un... Crec que...
0: una pinzellada.
1: Que, sí, i el silical, no? Yeah. I de petita, doncs... Clar, o sigui, jo crec que tothom, no?, ha tingut alguna vivència, i sobretot jo suposo que sent dona, descobrir que després t'agraden les dones, però que descobrir-ho als 20 llargs o als 20 i pocs, i havent passat per tot experiències abans, no?, abans d'arribar aquí, us podeu imaginar, no?, com a moltes de nosaltres, això és una cosa que ens ha remogut molt i que hem passat per coses que pensàvem que havíem de passar i que no era necessari.
2: És que ara, Albert, pillaràs, però potser la música de l'Anna no és que sigui trista, sinó que et connecta amb la teva pròpia tristor.
0: Bueno, sí, l'art en si, no?
1: Sí, és bastant això. Vull dir, cadascú m'ho diu, a vegades acaba un concert i em diu aquesta frase, què vol dir? I dic, bueno... Hi ha moltes frases en el disc i tu has escollit aquesta i crec que m'hauràs d'explicar tu perquè vols aquesta, no?
0: Ens hem d'afanyar. Pregunta abans del Crit al cel, que és la cançó que posarem, sí, ara. Des que ets mare, t'ha canviat la percepció d'aquesta cançó?
1: No.
0: Perquè hi ha una frase que diu els pares se'n fan vells.
1: Sí. Segueixo sent filla en aquesta cançó.
0: Segueixo sent filla, eh? El Crit al cel.

0: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Estàs escoltant les millors converses de Pausa.
1: Les coses van així, amigues, amics, oients a Pausa.
2: Puc dir, Albert, que fora de micros estàvem parlant de futbol?
1: Sí. I de Caravent i de Josep Montero.
3: Jo només us escoltava.
1: Sí,
2: l'Anna ha dit, no m'agrada el futbol.
1: Estava dient, ens enrotllem com les persianes i ens queden només 12 minuts al programa. Si ens posem ara a parlar de que ahir la tele van sortir Josep Montero i David Caravent.
2: No,
1: és igual. Oients, som amb l'Anna Andreu i heu de saber diverses coses. Que, per exemple, l'Anna, que té menys números a Spotify o a plataformes que altres grups, té un públic que és fidel i que sovint omple els seus concerts. És el que està a punt de passar amb el Paral·lel 62, que són, Anna, unes 1.200 persones, has dit abans.
3: Sí.
1: I això et passa. En canvi, hi ha grups...
3: Bueno, no em passa... Mai fem sales tan grans, però bé la gent. La gent ve.
2: El concert, Anna, per cert, és de peu?
3: Sí, és de peu, però si algú necessita seure, com que són molts, hem obert primer i segon pis, també.
1: És fantàstic. Hi ha grups, en canvi, que sovint que tenen molts números a Spotify, per exemple, però a vegades vas a un concert i no et compten amb gaire assistència als seus bolos. Per què passa això? És una pregunta que em formulo

0: això, no? O el públic que té aquesta persona és un públic que decideix gastar-se 400 euros i anar un cop a l'any a veure concerts al Primavera Sound, o és un públic que es pot gastar 15 euros cada dues setmanes per anar a una sala.
1: Cosa que va per edats, per exemple,
0: per
1: també.
0: Exemple.
1: O per possibilitats econòmiques.
0: Exacte, absolutament. Mm-hmm. Llavors, clar, possibilitats econòmiques, difícilment em veuràs a mi que jo vengui una entrada, si ho puc evitar, a més de 20 euros.
2: Potser també.
0: És moltíssim.
1: És decisió, sempre... decisió pròpia, eh?
0: Sí, moltes vegades sí. Aviam, perquè tampoc estem firmades amb cap d'això, no? Però a mi si em pregunten, hosti, més si a vegades en un espai públic... pues posa-la al preu que més assequible per tothom, jo cobraré el mateix.
2: És que potser també ens hem mal acostumat al circuit de festes majors de Catalunya, que per una banda ha com democratitzat moltíssim la música, però per una altra banda ens ha acostumat a tenir concerts gratis durant tot l'any a diferents parts de Catalunya.
0: Sí, i ens l'ha democratitzat fins a cert punt, no? Perquè tu tens accés a un cert tipus de música. La senyora que té 60 anys o el senyor que té 80 anys i vol veure les seves habaneres, què li passa a aquest senyor? S'ho mengen patates i es queda a casa i vinga, saps?
2: Vull dir bueno, que... O què fan els oients d'en Andreu?
0: Sí, bueno, jo potser puc entendre, mira, jo potser no faig una música de festa major i si la gent té ganes de farra, doncs pues vale, jo no aniré a picar pedra allà, saps? Jo prefereixo tocar en una sala sempre que sigui possible, o en un auditori o en un teatre, és on em sento còmode i on crec que brilla el que fem, però bueno, no sé, al final... que és democratitzar, no? És, vale, podeu fer-ho gratis però només podeu escoltar això o no sé, penso que al final la programació té moltes facetes i molts angles des d'on pots mirar-ho i si tu t'hi fixes i no només mires els oients i tu vas mirar aquesta persona no té 100.000 oients, en té 30.000 però està omplint, està venent tíquets.
1: Tot això, parlant de música en directe, que crec que últimament, i ara en podem parlar, pocs minuts, però en podem parlar, es respira un retorn d'aquesta emoció de tenir instruments dalt d'un escenari. Jo ho respiro, respira l'ambient, això. No sé, Mariona, què em diràs tu?
2: Sí,
1: però
2: jo
1: a mi
2: crec
1: em sembla que el públic
2: a
1: ho torna a demanar. El públic, eh? Recordo quan la Rosalía va venir a presentar el seu últim disc, el penúltim, que es deia...
2: Motomami.
1: Que van haver-hi molts tuits, n'hi ha molts, de hate tot el rato, no? De gent que deia, no he vist cap instrument a l'escenari, però què està passant aquí, però què ta. Hi havia gent que et deia, doncs m'estic acostumant que això serà així tota la vida. No serà així, efectivament, i això ho sabíem tots. Però tu notes que hi ha gent que té ganes de veure una altra vegada algú executant un instrument, una cançó dalt d'un escenari?
2: Executant.
1: Matar un instrument, no? Seria la clàssica escena d'un rockero.
0: Jo mai ho he deixat de notar. Al
1: no,
0: final...
1: Tens els teus fans.
0: Clar, potser. Bueno, perquè jo em dedico a això, no?
1: Yeah.
0: Llavors, mai ho he deixat de notar, però sí que penso que al final, bueno, no sé, si tu poses la tele i no et surt ningú tocant i poses la ràdio i no sona res que ningú toqui, doncs la gent també se'n pot oblidar que això és una possibilitat, saps? Vull dir, la Rosalía es veu molt clar, no? Doncs amb aquest disc que hi ha instruments clàssics, però la Marina porta intentant vendre... O sigui, intentant que la seva orquestra la programin des de fa... 5 anys i estan tocant això a un nivell increïble, música clàssica, música de cambra.
1: Sí.
0: I això ja existia, no s'ha inventat el violí,
1: inventat,
0: no?
1: S'ho ha inventat la Rosalía, això.
0: I al final és una manera... Bueno, parlo d'ella com parlo de qualsevol altra cosa, sí, vull dir, sí. Això sempre hi ha sigut, i els que fem música, doncs és que hi ha sigut sempre, costarà molt de que això marxi.
1: És que aquesta
0: I
1: broma s'ha fet aquí al programa, Anna. Escolta aquest ritme 3x4, un vals, que Rosalía ha inventat. L'hem fet aquesta broma.
0: Sí, escolta Carmina Burana.
1: Escolta Carmina Burana, que ho ha inventat la Rosalía. No? I tot això. En fi,
0: sí, no, per...
1: Fins a quin punt fa ràbia, això?
0: A mi no me'n fa, vull dir, a mi la Rosalía em sembla una compositora excel·lent, el que penso que a vegades potser perdem una mica el nord, vull dir, em sembla que estem abocats al feixisme si enaltim les coses d'aquesta manera sense perdent tot el nord, saps? Vull dir, em sembla un disc preciós, increïble. Però i tots els que no m'ha escoltat, no?
1: Ja.
2: Bueno, i té totes...
1: Unes banderes guapes penjades a l'Ajuntament amb la cara de la Rosalía.
0: Clar, cuidado, no? Hòstia.
1: Ja.
2: No, és que jo crec que té tot el sentit del món en el context sociopolític en el que estem que siguem fanàtics de qualsevol cosa i és molt perillós.
0: Sí, bueno, no sé, al final per mi parlar de música en directe o la música en directe o els instruments per mi és una cosa que és la meva feina i és el meu ofici i aquesta part d'artesania és el que a mi m'interessa fer.
1: Mm-hmm. Escolta'm, No en sé cap. És que volíem sentir la veu d'una persona, però com que som un xapes així, mira, ja te la posarem després, la veu. La tenim? Ah, doncs, Silvia.

0: I a poc, digues, fotògrafa.
1: Hola, Albert, com estàs? Clar que vull parlar de l'Anna Andreu, jo sempre vull parlar de l'Anna Andreu. L'Anna Andreu, mira, si t'hagués de dir 5 músics preferits de la vida, de la història, de veritat, que l'Anna Andreu és una d'elles, per molt exagerat que pugui semblar, o no. Doncs ens vam conèixer fent les fotos del primer disc, o sigui, en aquella primera sessió que vam fer en un frontón, no ens coneixíem. I a partir d'allà, la veritat és que a part de treballar, crec que s'ha creat un vincle molt bonic. És una persona que estimo des de fa molt de temps ja, i m'agrada molt tot el seu imaginari. Sempre que hem treballat, ella té molt clar cap on vol anar i com vol anar, i crec que juntes, crec que jo l'acabo d'ajudar a donar forma, però és una de les persones que té més clar a l'hora de treballar el projecte conceptualment, i m'encanta. Ella no anirà de posar-se davant d'una càmera, vale? Això s'ha de dir també, però és molt comprensible. A mi tampoc no m'agrada, però estic molt satisfeta sempre de les fotos que fem, i em flipa la seva música, i quan dic la seva no puc evitar pensar en la Marina també, la Marina Rufat i l'Anna Andreu, gran combo. Podria dir moltes més coses, però ho deixo aquí. Una abraçada a totes!
0: A Sílvia Poch, qui fa les fotos de l'Anna Andreu, dels discos a les portades, que és una fotògrafa excel·lent. No tenim temps de dir res més. Una frase, Anna.
2: Que me l'estimo molt, a la Sílvia, i que moltes gràcies per convidar-me.
0: Hem mantingut el so de l'aeroport, perquè era a un aeroport allà, i m'ha agradat molt aquest ambient sonor, que ho sapigueu. Dia 14 de desembre, l'Anna Andreu i la Marina Rufat presenten, una vegada més, el seu disc Vigília, en aquest cas a la Parada 62, aneu-hi tots. Anna, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Maria de Batalla?
3: Fins demà.
0: Fins demà, que demà qui ve? No me'n recordo.
3: Lil
0: ja.
3: Dami.
0: Ah, sí, Lil Dami, demà. En Expositor, que vagi bé. Gràcies, adeu, adeu.
4: I si les pedres floressin, no ho farien.

0: Una mica de màgia musical i deixant volar la imaginació amb aquesta romàntica batxata dels Flashy. Així obrim Desicat la tarda d'aquest dimarts 28 de juliol.
1: És estiu. Escolta, Icat.
0: Fins a les 7 estarem per aquí acompanyant-te amb totes les bones cançons que tenim entre mans, com la que ens arriba ara amb Lola Young, l'autora del superhit global Messi, atrapant-nos de nou amb aquest From Down Here.

0: La veu de Tyla connectant directament amb els sentiments amb Miss It Love, i aquí arriba engegant la seva carrera en solitari després de 15 anys amb Manel, Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

Sang, aquest és el ritme que circula per les venes de Lluc, el jove talent del Baix Montseny, accelerant el pols de la seva carrera. I ben motivats, seguim amb l'energia dance que gasten Joe Balance i Ray amb See You Dance.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Em dic Helen.
2: I jo, Stefan.
3: Sóc en Damon.
1: No m'havies dit que tenies un germà.
2: És complicat.
4: La mateixa sang, el mateix amor.
5: Imagines quin gust deu tenir la seva sang, que he dit. Que faris!
4: Diaris de vampirs.
6: Disponible a la plataforma 3CAT.
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Surfejant aquest cop emocions i també una onada més, compartint dedicat la nova música de Massalles. Vinga, més coses.
1: La ràdio inquieta.
0: Els pròxims minuts, la nostra ment que s'apodera amb el ritme de J.P. Cooper amb el She's on my mind.

blessing.

Doncs una mica de xapa i pintura, el clàssic I Love You To Want Me, amb la nova versió que fa des de Florida el cantant i raper Q. Més propostes, les que seguim compartint des d'ICAT amb sa fusta, la mallorquina de Mulet.

0: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
2: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

Win-win. Aquí teníem el nou so que ens recorda, a The Strokes, amb l'estrella del pop actual, Xavi XCX. I anem avançant ara amb dues de les bandes més reconegudes del País Valencià, els Sapena amb el so.

Olivia Dean, millor artista revelació de l'any als Grammy, una carrera imparable que continua creixent, llançant meravelles com aquesta elegant Nice to Each Other. 8 minuts i les 4, més cançons iCat, creades i escrites per dones. Aquesta amb Chloe Bailey, Better Than She Can.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Torna a Mallorca en ple estiu, Maria Jaume amb Festa i Drama, una de les 10 cançons candidates al Premi Cerveri 2026 i de les que ressonaran en directe aquest divendres al Festival Portal Blau a l'Escala. 9 hora del dimarts, i aquí seguim sumant més himnes en català amb la muleta ara de la Lau Givert.

quart de cinc, aquí teníem Stiller, el so més llatí, Dena i Penn, les superestrelles mundials del K-pop, i una mica ara la rombeta i cat, alegre i que festiu, en mans de Yuki Valverde.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.
4: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
5: Anna Castillo.
6: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
4: No, un moment.
5: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

Els irreverents i divertits, Catriel i Paco Moroso, la parella argentina del moment i de les que aterraran concert a Barcelona. Això passarà el pròxim 10 de setembre al Palau Sant Jordi. 3 minuts i 4:45. Aquí seguim, iCat, mantenint l'energia amb la música ara disco de Lizzo i Purple Disco Machine.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Déu-n'hi-do, quins sacsets, quina alegria. És la nova música de l'òrbita discotequera Daluk i J-Lo, Jennifer López. Abraçats a la pista de ball amb aquest Everything's Fine. Doncs així, continua la cosa des d'ICAT. Molt i molt bé, amb el ritme de Thundercat i l'emotiva col·laboració del raper Mac Miller. She knows too much.

0: Una de les noves veus del territori, Gigi Ros, en el seu moment més animat, en el seu millor moment amb aquesta pulsió.
1: És estiu. Escolta i cat.
0: I connectats seguim a la nostra escena amb el primer tastet del que està per venir de la Paula Jornet. És aquest Somebody to Everybody.

La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

què tal? Les 5 i 3 minuts, rombeta alegre i de les que fa estiu amb Dancing Ziskit i ben motivats que seguim aquest posant ritme i color al dimarts amb l'explosiva parella Lady Gaga i Doce.

0: senyal.
1: Segurament t'estimo de les noves i més romàntiques cançons dels Amics de les Arts, i aquí arriben encaixant perfectament les seves vides The Weeknd i Ariana Grande. Save Your Tears. Yeah.

Emocions compartides amb l'energia festiva dels Clima, ho faig amb tu i al teu costat que seguim desdicat amb la jove promesa del pop australià Rule. Això és Wild West.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
3: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
4: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
5: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Doncs fent a tope aquesta temporada de Calor i Platget amb el ritme de la família 31 Fam, aquest divendres, que us esperen en concert de la Festa Major de Cabrera. Seguim amb una de les cançons més escoltades i celebrades del 2019, amb el canadenc Shawn Mendes i la senyorita Camila Cabello, que van acabar sent parella després de cantar aquesta cançó.

0: Web.
1: Sí, una altra cançó amb la que continuen fent grans onades els BTS i més salvatges, que elegants, sonen les Kansai amb aquesta cançó escrita per Ed Sheeran, Animal.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: brisa suau que et farà volar lluny, molt lluny. Així t'atrapa amb Soc un bèmio, la cançó de l'estiu d'ICAT.
1: Un dia qualsevol d'agost.
0: Va, que nosaltres seguim gaudint d'aquests últims gairebé sospirs de juliol amb el ritme ara 100% ballable de Bausa, Lose Myself.

Cançó delicada de nom, però exclusiva de sensacions. Almost Monday, des de la Solellet San Diego, amb el Delicate. I déu-n'hi-do, quin currículum de hits. Tenen Milky Change, aquí que et disparo un d'ells, i de fa unes temporades, el Living in a Haze.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
1: La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments... Descarrega't l'APDICAT i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'APDICAT, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

Els dos talents britànics, Stormzy i Adele, units per primera vegada i amb molta química, amb un ritme que ens acompanya dia i nit, 24 hours. Doncs aquí som, iCat, a les 6 i 3 minuts, animant estigues d'una de vacances, amb una altra bona lliçó musical de part de l'Alfred García.

Escoltes ICAT.

princesa del pop canadenc i Sofia Càmara des del Canadà, conquistant el mercat internacional amb The Last Encounter. I anem a fer vibrar aquest segon dia de la setmana amb la cançó que ens va conquerir, la reina del Dance the Night.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

3 minuts i seran 6:45. Aquí teníem en Maresi Casalpolen, la força dels sentiments, amb un pop de guitarres que la banda portarà en viu aquest divendres al Festival Microclima de Camprodon. I en plena forma seguim amb mocions funky ara en mans de Frank Moody.

Una cançó que pica, més que el sol d'avui, els partiperes amb uf, quina calor. I aquí arriba, més fent pujar més si cal la temperatura d'aquest dimarts. Silo Green amb el Fuck You.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

sempre, i l'altre està amb majúscules al moment, deixant altre cop el llistó ben alt amb l'Skin and Bones i aportant so afrobeat als Països Catalans. Lex Coers, Kelly Isaias.

0: Escoltes i cas.
1: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
2: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
3: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
3: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
2: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
6: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
5: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.
0: Estiu, escolta i cant.

0: ben a prop.
1: Un altre dels himnes que continuen marcant el ritme de l'estiu, els tiets de Tallets, reivindiquen la felicitat en els petits instants, fidel, com sempre, al seu esperit inquiet i creatiu. I aquí l'última, abans de les 7, amb la padrinada per Beyoncé, Chloe Belly, amb el Better Than She Can.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Quin goig i quina joia. Tornem a obrir. Dilluns a dijous, de 8 a 9. Miqui Puig, els plats et diu hola. Benvinguts, balleu, balleu, que aquí comença un nou dia. A la discoteca d'ICAT. Aquí comença un nou dia. Les perles van demanant-me ajuda per treure el cap en una llista impossible que només dura una hora. A migdia, els servidors de streaming, sempre 3CAT Cultura, a l'aplicació que hauries de portar en el teu mòbil o la teva tauleta, i els servidors de streaming que menys vergonya et facin. Ja saps la gran discussió d'on van a parar els cèntims. Per això, escolta'ns directament a la casa mare. Pacua, a Calico. Reminiscències africanes per començar la tarda. Agafeu bon lloc a la pista, que avui promet serà excitant.

un projecte londinenc del 2016. Una peça calico que comença a ser psicodèlica i a través d'uns mongos et va portar situant-te en un lloc prop del mar. Colin Cosmo Murphy presenta una nova edició del seu Balearic Breakfast. Ja ho saps que el Balearic és aquest terme inspirat en Ibiza i les Isles als seus voltants, on amb músiques contemporànies, passades i pretèrites, serveixen per fer un escenari ideal. A Calico de Pacua és el que comença la tarda de la pista. I les novetats poden arribar a partir de coses molt curioses. Control Alt Supreme. Ja la coneixíem, aquesta banda. Aquest Get It Wrong, ojo al dato, té pinta de ser una cosa gran aquesta temporada.

són peces hipnòtiques que et porten i et porten. El combo controla el sub i aquest Get It Wrong. El sampler és del saxofonista Paul Desmond, que va repetint la frase. I la pista de fusta és el lloc on t'avui. I torna a haver-hi mandanga bona per balladors experts, per neòfits o passavolants. We are walls away. Morgan Fallen posa la veu en aquesta peça de la Phenomenal

0: La Phenomenal Ankle Band. Se'n va a Estocolmo, lloguen un estudi i tornen amb una bogeria de disco psicodèlic anomenada We Are Walls Away. We Are Walls Away no vol dir anem pel pedregà. Morgan Fallen, Phenomenal Cap, Hank Blunt i Mickey Puig als plats.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Mickey Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Mickey Puig al Pista de Fusta. Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights,
1: Jack, turn the morning light. Under disco lights. Jo també ballo Pista de Fusta. Under disco lights.
0: Quilòmetre zero. López House. El seu Scorpio Racing és altament addictiu i és fet aquí, al costat de casa, amb el remix de Funk the Void.

tros de peça s'ha tret de la màniga de la xistena. L'Opeth House. Scorpio Rising amb la veu de l'Anna Kisse i aquest remix increïble de Funk the Void. A més, l'Opeth House grava la peça amb el mític segell Compaq. I ja ho saps que això és una garantia de qualitat. Torna per demanda popular. Disco Cowboy...

Acadèmicament, impecable, caixes de ritme, soul i una guitarra funky a la manera de Chic. Feixes amb Queda't en el teu repertori. I aquesta és la nova de We Will.

0: Wall diu que el seu àlbum es titula Xorofòbia, ja ho saps, la fòbia a ballar, i que abracen ja descaradament el ball. Open Up That Door, amb la col·laboració de Kilimanjaro, que va trufant unes veus gens amables, perquè de vegades també el ball t'ha de sacsejar per les solapes i fer-te sentir viu. Pista de Fusta intenta que cada tarda el repertori sigui distint. Si algun ens agrada, la tornem a repetir, però sempre plats de temporada a la nostra carta.
1: AICAT, pista de fusta.
0: Amb el mateix.

0: arriba la nova temporada i segells com Groove Basement fan arribar les seves. Guess Who atrapen a l'Afrobeat amb baixos més gruixuts i fent que la cosa no sigui òbvia, que mani el bongo, però que també mani el baix. I ara imagineu-vos una cançó perduda en la història de la música llatina posada al dia. És el que ens proposa Coco Maria. Té nou recopilatori i es treu de la xistera aquesta virgueria.
1: De la pica de genio y te crece hermosa. Tienes la cabeza llena.

Club Coco. Aquest cop, Coco Maria, l'edició que vam tenir aquí, com a DJ convidat, es capbussa en els 90s, se'n va a Barranquilla i troba aquesta animalada anomenada La Picosa de la Coop Bar, del senyor Swim Batoca. Una fricada de 1992 sonant a la pista. I això, senyores i senyors, és un dels DJs de l'estat espanyol més en forma. Orion Agassi regala els seus seguidors en el Bandcamp aquesta Ganga 76, el mític grup, també perdut a la història, amb la seva Buenos Tiempos. I ja veureu quins són els bons temps.

0: Una animalada. Orion Agassi. Tal com sona, busca'l al seu banc amb tot el que fas mel. Remixes, cançons pròpies. I aquí, sis edits que regala als seus seguidors, on te destaca aquesta. Buenos tiempos de Charanga 76. Busco informació i no la trobo. Ell deu haver trobat aquest disco i n'ha fet una nova peça. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta i la pista de fusta. Cada tarda necessita trobar coses així.
1: Qui no balla no és viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

Cada tarda la música ha de ser màgica. El ser màgic ens fa que la cadena no es pari, que els seguidors em feu arribar cartes a la bústia dedicat, missatges a Instagram i que sempre hi sigueu. Roste, el seu nom va creixent dia a dia. Encara no és conegut a nivell massiu, però cada dia presenta candidatura. It's about the people. Sempre ets It's about the people. Sempre és de la gent que s'ho mereix.

nòrdic de les Illes Britàniques, Rosti, té la mà trencada per fer peces que són comercials i alhora undergrounds. No sé si m'explico. És a mig camí de tantes coses que et poden agradar i que a mi m'avalleixen. Oh, It's About The People, el nou track de Rosti. I ara imagina't en una peça que nosaltres ballàvem als 2000, que tu la vas ballar amb discoteques, amb clubs. Jo la recordo molt del Suite, quan la pujava en souvenir, quan en Lluís la punxava. És el mític King of My Castle. Lee Cabrera la torna a posar al dia. Lee Cabrera sol agafar vehicles antics, els hi posa tobarros i ens els llença.

Era 1998 quan Christopher T. Brown, amb el seu àlies Wando Project, treia aquest King of McCastle un any després. Strictly Rhythm la treu mundialment i la resta és història. Portava ja una quantes temporades fent peces i amb aquesta estic convençut que es va pagar la casa. Ara és Lee Cabrera qui em fa una versió i tu a la pista que la sents. La tarda és de novetats, la tarda és de ball, es diu Pista de Fusta, i passa cada tarda de dilluns a dijous puntual el so de la FM, i sempre que ho desitgis a Trescap Cultura. L'altre dia una carta em deia que li encantava com deia això és mel, i aquí literalment la peça es diu Honey, Elisa Maral.

0: Dance Club. Trencamalucs. I like your attention. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
1: I això sabíem que tornaria.

És una peça que ens avalleix i ens agrada. És absolutament macarra a un tempo d'aquest que li agrada la canalla avui en dia, 140 BPM. La corda és meravellosa, la veu d'Inés i aquest xigui-xigui absurda, però alhora també molt ballable. Arribem a un final de la pista de fusta. Sempre hi ha un final cada dia. Ja saps que nosaltres hi anem de dilluns a dijous, que som una petita rave de menjador, que posem bandes sonores a les vostres activitats diàries. El córrer, el tornar a casa, el treure-us la corbata, el ser potser en una embossada. Sigui com sigui, és un servei diari que creiem necessari. Pista de fusta té un dijoc, que es diu Miqui Puig als plats, que és el que ara et diu adéu. I et cita que demà et tornis a apuntar al nostre servei de membresia, que només demana que vinguis a ballar, somriguis i comparteixis amb les teves amistats el fanatisme per aquesta casa. Som una secta. Som els del ball. Come Closer, Sonny One, tanca la pista.

de fusta. Per cap, peus, malucs i una mica més. Pista de fusta. Per cap, peus, malucs i una

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Feu-vos quart, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a la nova escena catalana, arriba l'hora del cel obert,

Així que aquí serem una mica granadets, però encara estem oberts d'orelles i ens agrada investigar què es cou a la nova escena del nostre país. Perquè vulguis o no, d'uns anys cap aquí es nota una nova pulsió de fer pop de guitarres amb referències contemporànies i personalitat pròpia. Per això avui volem fer-vos un recull molt personal de propostes nostrades que auguren un futur brillant a l'escena catalana. I d'entrada, el grup que potser ens té més enamorats, els Bitarra.

Iguals, el single presentat pels Vitara aquest 2026 i que ens proposa una aposta bastant més enèrgica i vitalista del que ens tenia acostumats. I és que aquests tres amics de Barcelona, l'Uri, el Tuli i el Pol, es van donar a conèixer amb un EP on aconseguien arrastrar la Julieta cap a l'indie pop de caire melancòlic. Una reunió que ens va regalar, entre altres perles, aquesta meravella que es diu Mil Coses.

Mil coses, Vitara, en col·laboració amb la Julieta, en aquest celobert que vol celebrar la bona salut del nou pop independent fet a Catalunya. Una bona salut que té molt a veure amb la proposta dels bons nois.

Els bons nois des de Sant Feliu, bevent de l'indi alternatiu amb una aposta que ells mateixos anomenen pop a la brasa. A mi ara mateix, si ho soc sincer, porto unes quantes setmanes enganxadíssim al seu cançoner. He ficat Islàndia perquè és el més nou, però hòstia, el fred no ens trobarà, descalç i tantíssimes cançons que mostren una sensibilitat semblant a la que tenen en Joan Marc i en Roger Orriols, els components de Derby Junior, que des de la Torre d'Oristà barregen costumisme i ironia i ens proposen un món pintat de color verd avellaner.

0: Berta Avellaner, una de les cançons d'aquest disc dels Derby Júnior que es diu El vi que alimenta, publicat l'any passat, i que seguint l'empremta de gent com Calavento aposta per un pop esmolat que cuida perfectament la melodia.
1: A llançar!

El vi que alimenta, la cançó que donava títol al disc de Derby Junior en aquest cel obert d'avui, que vol repassar els nostres grups preferits de la nova escena indie catalana, i per fer-ho com Déu mana és inevitable fer cap a un nom que està en boca de tothom. Un trio d'indie rock de Banyoles format el 2017 que barregen ràbia i melodia i que es fan dir Rocco Banana.

les pedres dels Rocco Banana des de Banyoles, que ara donen pas a la publicitat, amb en Bru Esteve, en Pol Guardiola, Marc Gelabert i Víctor Jiménez, que es van presentar amb un EP, Tornem de seguida, i que ara ens presenten aquest cop de genoll.

La publicitat, parlant-nos dels que han perdut la inspiració i ja no saben on trobar-la, en aquest single publicat no fa ni un mes i que ens fa tenir moltíssimes ganes de rebre més material, en aquest cel obert que vol obrir les orelles al que està passant ara mateix a casa nostra i que, abans d'arribar a la publicitat, us vol proposar una altra proposta rabiosament actual. Són els Hipnosi.

0: Hipnosi, formats el 2020 amb una Y com una casa, amb prou barra com per flirtejar amb el dadaisme i que després de publicar el seu primer disc, L'Amigos para Siempre, van vestir-se de llarg amb aquest en sap greu riure, eclèctic i al mateix temps fascinant. Vaja, que si ballo jo me'l ballem, mare de Déu senyor. Va, vinga, posa'm una pausa, que tanta jovenalla em fa sentir més iaio que un carcamal, mare de Déu, com passa el temps.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant el bo i millor de la nova escena catalana en clau independent. I si hem acabat la primera part amb els Hipnosi, encetem aquesta segona amb els Garrafa Nadal. Que només amb aquest nom, nen, a mi ja em tenen guanyat. A veure, ja els tenia mig controlats amb el primer disc, Disputa, i fins i tot un EP, al principi de tot, el 2021, que es deia Llocs en Espera, però que amb aquest Fins Demà ja s'han apuntat a la primera divisió del pop independent.

Pertanya, una de les cançons del Fins demà de Garrafa Nadal. Que dic jo que el tenista ja els podria subvencionar una miqueta, cony. Que no els costaria res. Va, deixem les subvencions i anem a parlar d'Àngela Dorm. El que és el mateix, l'Àngela Balcells, enamorada del noise pop, però també dels ambients somiadors que aboquen els XX o els Massistar. Això es diu No vull, no puc, no sé.

Àngela, dorm amb tres R's, eh? Que no t'equivoquis. I aquesta cançó, publicada el 2022, que m'agradaria compensar, ni que sigui per veure tota la seva paleta de colors, amb aquesta altra peça bastant més rabiosa, que a mi me la fa germanar en la mateixa guineu, i que es diu No sento.

No sento d'Àngela Dorm, en un cel obert que hi ha encara a la recta final. I poques coses em fa més il·lusió que reivindicar un grup de casa meva, de la meva terra, de tarragonins, i a més reconèixer en els seus membres nens petits que a coll dels seus pares venien als concerts dels Pets. Aquests són el Sodi.

el sodi i posem una cosa dels tabals, que el 2022 van publicar un EP que es deia Liana, el qual va anar seguit del Cadena Humana, el 2024, i que aquest any que acabem d'acomiadar van emmarcar-lo amb el que jo crec que és el seu single més rodó, aquest Temps Perdut.

El tens perdut dels Tebals. Que no sé si es diuen Tebals o Tebals, no vull jo aquí quedar malament. El que sí sé és que m'agraden i em reconforten. Com també em tenen enamorat els ulls secs, la posta més interessant de ses illes, amb un disc impecable publicat l'any passat que es diu Llàgrimes i amb peces tan definitives com aquests coets.

Els ulls secs! I aquests coets, que jo crec que és una barreja una mica perillosa. Nens, si tens els ulls secs, allunya't dels coets. Bueno, allunya't dels coets com sigui, que jo no els he suportat mai a la vida, ja em pots dir que sóc poc mediterrani o el que tu vulguis. Igual que també et dic que tinc la foto aquí dels ulls secs, nen, i és que tenen una pinta de jovenalla que m'engafen ganes de pagar-los un Erasmus, ni que només sigui perquè facin més cançons rodones com les que estan fent fins ara. Què? Tinc temps de posar esbolonana o no? Jo

Prunés, la proposta alternativa de l'Arnau Sánchez Prunés, guitarrista dels Gatefold, que ara sí que ens porta al final del programa i ho farem amb la persona més estimada de Sant Vicenç dels Horts, amb molta diferència. És el Nil Boladeres i aquest tractat de 3 minuts i 49 segons que ens explica de què va això de l'amor. L'equip del programa se n'aprofita per acomiadar-se fins al dia de demà. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: Escoltes ICAT.
2: Sense fer de nit els ulls quan el cel es torna...

0: Faren tantes veus que es buidaren les paraules i a poc les ompliren de motius per a seguir avant.
1: Quan el cel es torna negre, els veïns desemparats, braç a braç i poble a poble, van haver de fer la crida demanant tot el suport comú.
2: Un estany així tan fan que amb la pluja no es borrarà.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un cap de setmana en el que s'ha parlat molt i molt, i encara poc, suposo, d'aquest aniversari, un any de la Dana, d'aquesta catàstrofe a tots nivells, ecològica, política, de responsabilitats, que va, doncs, malmetre i que va fer un desastre al País Valencià. I en aquest cas, doncs, el més important, i és que es van dur unes quantes vides per davant i que ha posat a relluir tota aquesta inoperància política i aquest desastre, sobretot protagonitzat o en aquest cas focalitzat en la figura del president de la Generalitat Valenciana, que no hauria de ser-ho, el senyor Carlos Mazón. Doncs una cançó que es diu Quan el cel es torna negre, que l'ha escrit el Feliu Ventura, al costat de la Maria, el Pep Jimeno Botifarra, la Noelia Llorenç Titana, el Miquel Gil i el Vicent Torrent, i que em sembla una de les bones cançons que ha de quedar com a de record, una cosa que no s'hauria de tornar a repetir, com a mínim. Benvinguts al Delicatessen. Avui parlarem d'unes quantes coses, però sobretot tindrem protagonisme en la figura de Bon Iver, que té nou àlbum, i avui el posarem a l'aparador del programa. Però a banda d'això, doncs una de les quantes coses que han marcat aquesta actualitat, en la que a mi m'ha agafat a Bilbao, perquè feien el BIME, aquesta fira que hi ha a nivell internacional i amb molta presència també de professionals espanyols del món de la música, i en el que es parla molt i molt, però a vegades diguéssim que no s'arreglen masses coses, però sí que és cert, doncs, que hem tingut un punt de trobada així els professionals de la música tota aquesta setmana passada a la ciutat, magnífica ciutat de Bilbao. I entre altres coses, això ha fet que no pugui anar, per exemple, a un concert que em feia molt de gust anar i que sembla ser, per tot el que he llegit, que ha sigut fantàstic. Espero que algú de vosaltres sí que fos en aquesta presentació ja del que seran noves cançons del nou àlbum de la Ludwig Band.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per...

Cròniques que parlen meravelles d'aquest concert que van fer la Ludwig Band aquesta setmana passada a Barcelona, i la veritat és que a un li posa molt content el fet de que cada vegada es vagi reafirmant aquesta banda com una de les bandes amb més futur i amb un futur prometedor, que espero que encaixin bé, i que no passi com amb altres formacions, que al final els hi van tan bé les coses que es tornen com a intocables, o que les has de veure en espais tan multitudinaris que acabes no veient-los, i aquí cadascú que se senti al·ludit de la millor manera. I us deia que avui protagonisme per a Bon Iver en el nostre programa, que el Delicatessen, el senyor Justin Bieber, feia 6 anys que no publicava un disc ell mateix, i dic ell mateix perquè sí que col·laboracions n'ha fet unes quantes, i de fet algunes us les posaré també avui. Però per fi tenim noves cançons de Bon Iver en un disc que es diu Sable Fable.

Esperat retorn de Bon Iver, jo us he de dir ja, us ho poso així d'entrada, com sobre la taula, que sóc molt fan de Bon Iver, després de la seva última visita que va fer al Palau Sant Jordi de Barcelona, un moment en el que, no sé si encara estàvem sortint de pandèmia, però que no hi havia tota la gent que un podia esperar-se, però va ser un dels millors concerts que jo tinc com a record així, i mira que n'he vist uns quants, entre altres coses perquè el tipus va fer una posada en escena espectacular i a més va provar o va posar un sistema de so que no havíem escoltat mai fins al moment, i des d'aquell dia, diguem que tots els que vam estar en aquell concert ja no hem tornat a sentir mai bé un concert en directe, perquè allò era una altra història. Doncs bé, retorn de Bon Iver, i en aquest cas amb un àlbum que té com dues cares. Hi ha una primera part que és certament un retorn a aquell Forever, Forever Ago, cançons molt acústiques com aquesta que heu sentit ara, que es deia Things Behind Things Behind Things, i hi ha una segona cara que potser és un pèl més juganera, experimental, no sé si dir-ne, potser és passar-se a dir experimental, però sí una segona part en la que juga molt més amb coses sí, tenen aquest punt de juganer i de provar coses noves. A mi m'agrada més la primera part. Jo sóc molt d'aquell Bon Iver dels orígens, malgrat que quan treballa amb l'electrònica també em sembla un tipus extraordinari. Però avui, les tres que us he triat són particularment les tres que a mi més m'agrada, com per exemple aquesta que es diu Space Sight.

Speyside és una cançó que ens porta directament aquell primer contacte que vam tenir amb Justin Vernon, amb Bon Iver, amb aquell primer disc que es deia For Emma, Forever Ago, en el que explicava la llegenda que s'havia tancat amb una caseta de fusta perquè l'havia deixat la nòvia, i fruit d'aquella tristor van sortir unes cançons realment meravelloses, mai superades, jo diria. Superades, en aquest cas, en quant a creativitat d'altres coses, possiblement sí, però en quant a la sensibilitat que ens va deixar en aquelles primeres cançons, jo crec que mai superades. I aquest Speyside s'acosta molt a aquells orígens del senyor Bon Iver. El nou àlbum de Bon Iver es diu Sable Fable, com us deia, i jo m'he quedat amb la part així com més sensiblera. Això es diu A Wars Season.

Doncs així de bé, sonen aquestes cançons, insisteixo, de la part així més nostàlgica d'aquest nou àlbum de Bon Iver. I feia 6 anys que no publicava un disc Bon Iver, però sí que havia estat molt actiu produint altres artistes i també, sobretot, col·laborant amb altres artistes. Bon Iver és d'aquests personatges que te'l trobes al costat de coses molt diverses. És evident que tothom vol tenir Bon Iver al seu cantó, però és evident també que ell dona el sí amb una certa facilitat. I aquí teniu 4 exemples d'últimes col·laboracions, totes són entre el 2025 i el 2024, amb diferents artistes de maneres de veure la música completament diferents. El primer és un últim single, aparegut en aquest 2025, al costat d'un contrabaixista de jazz brillantíssim com és Cole Davis, i Bon Iver hi posa la veu en aquesta cançó que es diu I Want You Gone.

És igual que el posis al costat d'algú que faci soroll amb guitarres distorsionades, amb electrònica, pista de ball o amb un contrabaixista com Cole Davis i fent reinterpretacions al voltant del món del jazz. I Want You Gone, aquest single és l'últim que ha publicat. No, l'últim de fet no, l'últim és el que escoltareu ara, però vaja, dels últims, en aquest 2025, el bo de Bon Iver. I Bon Iver també al costat d'aquesta formació femenina, diguéssim aclamada i més sorollosa i més guitarrera com són les Haim, amb una cançó que es diu Tie You Down.

A vegades més guitarreres i a vegades més suavetes, com en aquesta última cançó que es diu Tie You Down, amb uns cors que se sentien del senyor Justin Vernon, de Bon Iver. I us he dit que se'm posaria quatre perquè veiéssiu en els diferents terrenys en el que pot arribar a bellugar-se el bo de Justin Vernon. Això es diu Voice of Faith, al costat de Zach Bryan.

Zach Bryan, que seria un d'aquests cantautors perfil típicament nord-americà, però que amb un punt de comercialitat, diguéssim, un tio molt popular, al costat Bon Iver, amb aquest Voice of Faith. Això és d'un single del 2024. El mateix any que també Bon Iver es va posar al costat de la Charli XCX, o XCX, com vulgueu dir-li. Va ser una de les tres grans estrelles de les supernenes que van venir en el Primavera Sound, justament de l'any passat, i amb la Charli XCX, Bon Iver fan aquest I Think About It All the Time.

off your Bound to the album.

Doncs si em pregunteu a mi, aquesta és la que més m'agrada de les que hem posat avui, i m'aniria directament cap a l'àlbum, l'últim àlbum, que ha sigut una mica l'excusa també per fer aquest recorregut a través d'uns quants singles publicats per al bo de Justin Vernon, Bon Iver, en aquests últims 2024 i 2025. I anem amb altres coses, coses que també s'estan publicant darrerament. Tenim nou àlbum, l'altre dia el vam posar a l'aparador, el primer cant del matí de les Alosa.

Doncs les noies o nenes de ciutat, al costat de les olors, al costat dels Habla de mi en presente, amb aquesta manera sempre peculiar de veure la rumba catalana. Un disc molt recomanable, el primer cant del matí, el vam posar a l'aparador si voleu recuperar el programa, i si no, busqueu-lo perquè val molt la pena. Alosa és una de les, hi ha unes quantes formacions, artistes a casa nostra que intenten fer recuperació de la música tradicional i portar-la cap a altres nivells o altres terrenys no explorats fins al moment, o si més no, que resulten nous a les oïdes. I amb un tipus que li encanta això de l'exploració sonora és, sens dubte, Guitarrica de la Fuente. Gran disc, aquest Spanish Leader, cançons com aquesta, que es diu Futuros Amantes.

A mi em sembla un disc extraordinari i la veritat és que ha fet una gira que ha demostrat el que atrauen aquestes noves cançons de Guitarrica de la Fuente, un d'aquests molts músics que va començar a la ombra de YouTube i fent cançons així amb una guitarra i que després, doncs, amb recursos i amb imaginació i amb talent ha acabat fent coses extraordinàries. Fins i tot una de les grans fans de Guitarrica de la Fuente, i així ho ha demostrat en bona part de les seves publicacions constants, és aquesta senyoreta que també aquests dies que ha estat a Bilbao no ha sentit parlar d'una altra cosa, evidentment, d'aquesta cançó que es diu Berghain, de la Rosalía, amb la Björk i l'Yves Tumor.

0: És una bogeria. La veritat és que des d'aquí només queda que aplaudir que algú que està en el cim de la música, en l'olimp dels déus de la música, sigui capaç de fer coses com aquesta. Això és de Jeverheim, ho sabeu, Rosalia, en Björk, que per cert, ara que tothom té la llibertat absoluta, vaja, la llibertat la té tothom per parlar del que li vingui de gust, però ara que estic sentint... Bé, experts amb la figura de Rosalia, perquè sembla que hi ha gent experta amb la figura de Rosalia, però que no tenen ni idea de qui és Björk, i em sembla lamentable, absolutament lamentable. He sentit comentaristes, gent molt jove, més influencer que periodista, però vaja, parlant de Rosalia i d'aquesta nova cançó, i a l'hora de pronunciar Björk és que no saben ni dir-ne el nom, no saben qui és Björk, amb la qual cosa jo crec que una mica de bagatge musical seria interessant abans de posar-se a parlar així amb la llengua llarga segons quins mitjans de comunicació. Mitjans gordos, gordos, però en fi, estudiar una miqueta de tant en tant no està gens malament. Rosalia, esperant amb ganes el nou àlbum per sentir-lo sencer, i evidentment aquí també en parlarem. Canvi de registre, aquest és Bright Eyes amb Hooray for the Riff Raff.
1: Music to my ears. I know kids. Are you a good boy?
2: No, it's not my nature. I'm a problem child.

Es diu Kids Table, igual que aquesta cançó, l'últim àlbum que ha publicat Bright Eyes, i a mi, tot i que he llegit unes quantes crítiques i la gran majoria d'elles li donen moltes hòsties perquè realment no el deixen massa bé, a mi em sembla que és un àlbum que té coses molt interessants. Aquí al costat de Hooray for the Reef, Raf, col·laborant amb aquesta cançó. I arribarem avui al punt i final del Delicatessen amb un tipus que, us ho dic, jo crec que ho he explicat diverses ocasions, que va estar actuant a l'última edició del Primavera Sound, però és d'aquests noms que passen absolutament desapercebuts, i a mi em sembla que té un disc que es diu Paradise Pop, que em sembla extraordinari. Ell és Christian Lee Hudson, amb el que avui posarem el punt i final en aquest Delicatessen. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. Tenim una setmana per davant per escoltar boníssima música, i sigueu molt exigent amb aquesta bona música i amb la que no ho és, encara més.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A ICAT, l'estiu sona diferent. Soul sisters, let me hear ya.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branx, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els he durat

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrock.

0: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.